Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 48%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 42%.

0: FM.
1: So here's to us, a night like this.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 46%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 52%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 53%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Vam voler arribar

0: que vaig dir-li res i ja sé que no.
1: Fua, hauran pensat que sóc idiota.
0: Crec que m'estic quedant calvo.
1: Estan desmirant-me o...?
0: No crec de res, però segur que farim per bona parella.
1: No vaig intentar-ho perquè és impossible.
0: Esta ruga me sí de riure en tant.
1: Quin és el braç de l'infant?
0: Ah, sí, són dos millors que jo, mira.
1: Ara ja està, perquè...
0: No tinc COVID.
1: Vull dir una cosa seriosament, crec que en la vida vaig a ser feliç.

0: vaig anar a les colònies d'Arsèguel fa molts, molts anys, quan era bastant més jove que ara.
1: De debò?
0: Sí, sí, tocava l'acordió cromàtic i vaig anar a passar una setmana allà dalt.
1: I ves per on? Avui és el tema central del programa.
0: Sí, sí, em fa bastanta il·lusió, la veritat.
1: Ep, llum vermella, comencem.
0: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les zones i per la xarxa.
0: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui és divendres 19 de juny de 2026, diada de Sant Romuald i també dels Sants Gervasi i Protasi. I atenció, perquè estem de celebració, arribem al programa número 850 de l'etapa digital i el 2639 de la nostra llarga història.
1: Una xifra realment imponent, Laia. I per celebrar-ho, recordeu que teniu tots els nostres continguts disponibles a festafesta.cat i aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
0: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a l'Alt Urgell per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsèguel per a joves intèrprets de folk.
1: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
0: Som-hi, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, de X, del nostre canal de Telegram. I ja ho veieu, la cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: I saludem també els que ens seguiu per Apple Podcast, Spotify i Overcast i tota la xarxa d'emissores locals que ens fan de crossa cada setmana. Avui, a l'apartat de les seccions, tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons amades.
0: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: El panorama de la música d'arrel, els Pirineus i tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Cellers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural Tram, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el folk a l'escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les Illes, del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Pelaez Dolcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara celebrarem els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb una

0: aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen a aquests pobles, que havien rebut classes tant dels nostres tallers com d'altres activitats musicals, i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'Embalat i fer un, seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més, que doncs, serien professors de les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
1: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
0: El fet de veure aquells primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple, bueno, d'orgull, de satisfacció, i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen, jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies i veure que estaven amb molta gent, amb molts companys fent-ho, els van fer canviar o adonar-se que hi havia un tipus de música que s'ho passaven bé, i alguns han tirat per aquí gràcies a això. El que em demaneu de què ha canviat el perfil del jove, jo crec que en general hem de dir que ha canviat evidentment com l'època. Totes les maquinetes que tenen no hi eren dels músics aquests que estem parlant dels anys 2010 i 2008 i 2007. És una altra manera de ser, però el que no ha canviat, ni crec que no canviarà mai, és aquell jove músic que, i això ho notes el primer dia a veure'l, aquell jove músic que té un interès per la música i per tocar i per tocar i per conèixer i descobrir, impressionant.
1: El dia a dia de les colònies és una barreja entre la formació musical, amb grans músics de renom, i alhora activitats de cohesió pròpia d'unes colònies d'estiu per a joves.
0: Un dia a dia a les colònies és molt de treball musical per seccions. Per exemple, havent esmorzat, es planteja quin o quins temes del concert s'assajaran aquell dia. Fan una escolta amb algunes instruccions dels professors i després se'n van cadascú al seu lloc amb el seu coordinador de secció a treballar aquells temes. Bé, això ho van fent durant tot el dia, fan diversos assajos de grup, que li diem, o de secció, sempre alternats amb activitats no musicals. Amb això comptem amb un equip de monitors de lleure important que juguen o piscina, o riu, o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música, que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada de cordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
1: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
0: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns trets característics que són... és molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans que toquen, generalment toquen millor, i els grans ajuden sense haver... nosaltres no és una instrucció que haguem donat mai. Ells mateixos, els grans, ajuden els petits. Això ho hem volgut mantenir, tot i que a vegades hi havia veus que deien perquè no els separeu per edats. No. A l'hora de fer la música ens és molt satisfactori fer-ho d'aquesta manera, i els jocs, l'equip de monitors, ells ja saben quan els han de separar, amb quines coses han d'anar tots junts. Una altra característica important de les colònies és que vam decidir, no, ens ho vam posar més difícil, no de dir, bé, aquest any és l'any i celebrarem allò i anar de fotocòpies, sinó de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món, i per tant havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant. Això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors, i s'orquestra sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir, tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballa en paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té a veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de poder haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent, i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creen un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
1: Les colònies celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
0: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda, vull dir, és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem 4 grups, i amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant, i a més amb un nivell tècnic molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part de la música minoritària al voltant o en comparació amb el que els canals de difusió bombardegen cada dia. Vull dir que hi ha altres músiques també minoritàries i que seguiran vivint i no moriran, eh? Però vull dir que sigui de moda o no, per nosaltres, per la feina, per la feina de lo que és l'estada d'estiu, el curs d'estiu, les colònies, ens és igual, perquè no variarem gairebé en res. L'invent per nosaltres és crear el poder, la novetat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent, pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
1: Moltes gràcies, Isidre Peláez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
1: Una tasca la d'Arsega, l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La presó de Lleida a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Empostina interpretaran un repertori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar a l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
4: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
3: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també estan d'aniversari. La Lira Empostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el coplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert del Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant que tindrà lloc als jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut pel gran públic. Ho detalla Raül Lacilla, el director de la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, l'encarregada d'interpretar el repertori.
5: També ens agrada fer una tasca una mica més pedagògica de donar a conèixer, però mirant d'equilibrar molt bé el percentatge de música coneguda i desconeguda. Tot un concert de música desconeguda penso que no triomfaria gaire i tot un programa de clichés, coses massa conegudes, tampoc per nosaltres té massa interès. Es tracta d'equilibrar-ho.
3: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els coplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
6: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Baix Montseny, nova colla de set.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la gamma de nou, les joves de Valls i els borinots de Sants han sumat el 4 de nou a Valls. En la gamma de 8, els sabelluts de Sabadell, els marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els gauzacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Bordegassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i ha estrenat el 4 de 8. Els grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la jove Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els xiquets de Tarragona, la jove de Barcelona i els cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gamma de 7, els escaldats de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els escaldats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera del Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gamma de 6, els castellers de Tortosa han presentat el 4-6 amb l'agulla, els manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells de 6 i els maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb Veus de Dona i Aroma de Mar. Des de les Illes ens arriben les Pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: Energia pura la dels Trèvol, gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert, en gest d'agraïment, vers la Mare de Déu, la Santa o el Sant titular d'aquell temple per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, do ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut: cames, braços, ulls, orelles,

0: com, a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre'l finalment que, avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
1: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna, amb en Francesc Sánchez Carcassé. Són els cants de taverna.
2: Festa, festa.
3: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassé.
4: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa, arran de mar, s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que, per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Havaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Havana, Arjau i Les Anxovetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui els hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de tots dos grups d'aquesta cantada, Les Anxovetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arxau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa al Fons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia, el calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·lec

0: l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa, sens dubte, va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència del seu raig. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i, per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. Els pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra 4 fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa, ben sucada amb oli i s'encén. Si la flama i el fum pugen drets, sense decantar-se mica, no hi ha res. Però si es decanten, vol dir que el tresor o la mina són cap a aquell cantó.
1: Moltes gràcies, Antoni Serés. Sempre aprenem coses noves remenant el llegat de Joan Amades. I amb aquesta lliçó de cultura viva, el Festa Festa número 850 va plegant les seves veles.
2: Festa, festa!

0: volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Cobla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

0: un següent menor que estava ingressat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ho confirmen fonts hospitalàries a l'agència Europa Press. És el segon menor que mor després de l'accident d'ahir a la platja tarragonina de la Rabassada, en què un altre nen de 12 anys va perdre la vida ofegat. Un tercer menor segueix ingressat crític. Estem a les portes de la primera onada de calor de l'any. L'episodi comença aquest diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Des de Protecció Civil s'insisteix a extremar les precaucions i buscar alternatives per combatre la calor intensa. De la crònica internacional, Israel mata 5 persones i un soldat libanès al sud del país malgrat l'alto el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg que ahir va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. I a Londres, un mort i un centenar de ferits en el xoc de dos trens al nord de la ciutat. L'accident va passar ahir a la nit i dels ferits n'hi ha 11 que estan molt greus. Un error en el sistema de seguretat va fer que un dels trens s'aturés i l'altre l'embestís per darrere. A Catalunya, docents, personal d'atenció educativa i membres del sector del lleure participen avui en una assemblea a Barcelona per posar en comú les noves mobilitzacions al sector educatiu de cara al curs que ve. Debaten el model de possibles vagues i el tipus de protestes que faran. I encara a Barcelona, els britànics de Prodigy tanquen avui l'última jornada del Sónar, que ha encetat una nova etapa traslladant totes les actuacions a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Ahir van encapçalar la nit el raper londinenc Skepta i la DJ i productora belga Charlotte de White, que va fer saltar milers de persones amb el seu techno. També pendents de les obres a Barcelona, amb l'estiu arriben les obres de millora en molts carrers de la ciutat. Es faran més d'una vintena d'actuacions, sobretot de pavimentació, en vies tan importants com l'Avinguda Meridiana, la Ronda de Dalt, el carrer de Balmes o la Rambla.
1: Esports.
2: El Sabadell jugarà la segona divisió de futbol 5 anys després. La victòria contra el Zamora per 4-0 dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 per unes molèsties a la cuixa dreta abans del descans del partit de la selecció brasilera contra Haití. Turquia ha quedat eliminada del Mundial després de perdre aquest matí contra el Paraguai per 0-1. De matinada, el Brasil ha guanyat Haití per 3-0 i el Marroc ha superat Escòcia per 0-1. I l'Igualada força el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, victòria dels igualadins contra el Liceo, el tercer partit de la final, per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: I pel que fa al temps, últim dia de primavera amb ambient de ple estiu i ascens de les temperatures. S'esperen valors entre els 30 i els 35 graus i es pot arribar als 39 al Pla de Lleida. Domini del sol amb alguns núvols prims a aquesta hora, pols sahariana i només algunes nuvolades poc importants al Pirineu.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 44%.
6: Són les 10 del matí.
7: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

La calor ens comença a inundar. Molta gent està ja preparada amb els seus flamants ventiladors de sostre amb llum incorporada per alleugerir l'aixafogor i enganyar el termòmetre. Amb la canícula arriben els concerts, les sortides a la platja, refrescar-se a la piscina, fer aquell gelat fresc a mitja tarda. I ben aviat Sant Joan i les revetlles. En una paraula, començar a viure l'estiu. Ara el que comencem és una nova edició de l'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus dels que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana, com anirem les pròximes hores i dies, i ens il·lustrarà amb un tema de ciència. A la secció tindrem en Ricardo Mejía amb un nou almanac del cinema. La Marta Rubia, de nou des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble els pròxims dies. I el tema del dia va dedicat a la productora República de Guerrilla, en conversa amb el que mou, amb el que remena els fils d'aquesta empresa cultural Arbúcies, a l'ombra de la figura d'en Quim Masferrer. David Grau ens descobrirà com s'ha anat transformant i quins projectes encaren en un futur proper. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: ja sé que és com un atracament, però ens podem improvisar un tema ara abans d'acabar.
1: Jo no he portat la guitarra, per tant, sereu vosaltres dos.
2: Va, vinga, no sé.

0: Bravo!
1: Tronci, pum.
2: Molt bé.
3: Són els follets.
2: Tenim una mica de públic de plàstic aquí al darrere.
4: Amics i residents, us donem la veu.

0: Comencem edició de l'Amics i Residents, comencem edició, com sempre, aquesta edició 822. Ja en portem 822 i ja estem a la part final d'aquesta temporada, això ja s'acaba, tenim el mes de juliol ja a tocar. I avui, parlant d'això, d'estiu, tenim aquí amb nosaltres el nostre meteoròleg, Xavi Soler, bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, com sempre, encantat de ser aquí amb tots vosaltres.
0: No sé, els meteoròlegs entomen la calor d'alguna manera especial, sabent de què va el tema, o com la resta dels mortals?
1: Els meteoròlegs tenim un problema, que quan fem la previsió, i sempre ens agrada mirar com tothom més enllà, o què acabarà fent, i fins i tot a alguns els agrada fer ser els primers a dir les coses, però això té una contrapartida important, que si tu veus una calorada, dius, doncs, m'espero una miqueta anunciar-la per veure si es compleix, perquè el que no li agrada la calor, dius, m'espero, el que vol dir que t'esperis no vol dir que deixarà de complir-se, perquè tu ja l'estàs veient, però dius, sempre tens aquella l'esperança, gràcies, de dir, no es complirà, perquè els models segurament en últim moment canviaran, però no, en aquest cas, i ja ho parlem tot seguit, veuràs que els models sembla que no s'equivocaran.
0: Trima Motor patrocina la Meteo, Xavi, ja ho saps?
1: Doncs sí, pensava que m'ho preguntaries, però veig que ja t'ha...
0: Sí, ja estem al cas, que és l'espai de la Meteo, és una gentilesa de Trima Motor. Entrem en matèria, doncs anem a fer un repàs del que ha estat la prèvia fins ara de la Meteo.
1: Una prèvia que, com tot o tothom més aviat deu haver deduït, ve encarcelada per aquesta calor. No és una calor excessiva, no és una calor de rècord, ni molt menys la que hem tingut aquesta setmana, però sí que una calor que correspondria més o menys cap a 3-4 setmanes més endavant. És a dir, una calor més típica del ple estiu, per dir-ho d'alguna manera. Perquè hem tingut temperatures que pràcticament no han baixat en tota la setmana, temperatures màximes dels 31 graus. Per exemple, ahir 30,7, abans d'ahir 31,7. Ho estic llegint directament de la taula de dades. El dimecres 31,9, el dimarts 31,7, el dilluns 31,4. En definitiva, sí. Entre 31 i 32 cada dia no hi ha hagut manera de baixar el termòmetre. És veritat que no s'han assolit ben bé els 32, però temperatures prou altes per ser aquest mes de juny. I, evidentment, sense precipitació.
0: Sí, sense una sequera, de moment res, tot està sec i amb aquestes temperatures que estan per sobre la mitja. Però és que això... ara entrarem a la previsió i ja sabem que tindrà continuïtat i empitjorarà.
1: Doncs, efectivament, veig que estàs al dia...
0: És que no fan una altra cosa que parlar. Que ve la canícula, sobretot les emissores grosses. Estan tots acollonits, perquè diuen, ja veuràs, ens morirem.
1: Pensa que això és una miqueta recurrent al temps. En aquells dies, sobretot de l'estiu, en què no hi ha tantes... no es produeixen tantes notícies, el temps és... pots fer que sigui o acabi sent notícia.
0: I això... sí, és una cosa recurrent, no? Parlar del temps sempre omple temps.
1: No tens notícia, doncs, busquem algú que ens parli de la calor que fa.
0: Ah, això mateix.
1: Doncs bé, sí, ens centrem nosaltres i parlem de la previsió. Poques novetats. De fet, vindrà encara més calor. No és una calor de rècord, insistim. És una calor, insistim, més pròpia del mes de juliol avançat. Però tot i així, encara farà una miqueta més de calor. Si ara tot just fèiem un reguitzell d'aquests 31-32 graus que hi ha hagut a Arbúcies, doncs de cara entre dimarts i dimecres, Sant Joan pràcticament serà el pic de calor. No és que a partir de llavors deixi de fer calor, ni molt menys, però farà una miqueta menys.
0: Sí.
1: Aquests dimarts, dimecres de Sant Joan potser arribem a 34-35 aquí a Arbúcies, que ara últimament no sembla que siguin gaires, però si ho mirem fa 10-15 anys eren valors ja molt elevats. Moltíssim elevats.
0: I aquesta canícula intensa que ens està agafant pel ganyot i ens està apretant fort ara, tindrà una continuïtat o com va això?
1: Doncs mira, sembla que ens arribarà una massa plenament nord-africana i això afavorirà que a l'interior de la península Ibèrica i també part de França, que ja sí que sembla que podrien assolir-se alguns rècords de forma puntual, doncs ben bé fins dimarts, doncs farà que les temperatures siguin prou elevades. Sobretot, sembla que ara per ara els avisos d'onada de calor estan, crec, fets per, o de pic de calor, estan fets sobretot per les zones de Ponent, Pla de Lleida i zones del Prepirineu. No sé, més a mesura que ens acostem a dilluns i dimarts, si s'anirà ampliant l'avís. Però data d'avui sembla que la calor més important, és a dir, 40 graus, es puguin assolir a punts de la plana de Lleida. insisteixo, i ho remarco tota l'estona, no és de rècord, no és una calorada excepcional, però sí que no és pròpia d'aquesta època de l'any, sinó d'una miqueta més endavant.
0: I de cara a pròximes setmanes això es mantindrà o hi ha l'esperança de que en algun moment...
1: A veure,
0: canvia la cosa.
1: La massa d'aire més càlida se'n retirarà a partir de dimecres. El que no està tan clar és que si a finals de setmana podria canviar la situació dels grans centres d'acció i fer una miqueta aquesta advecció que diem, que és bàsicament vents de component atlàntic, de component oest, que mantindria una miqueta més a ratlla la temperatura, però estem parlant dels dies més llargs de l'any i aquí la temperatura doncs, és quan comença a ser més elevada. Per tant, l'únic que podem esperar els propers dies és calor. I això sí, potser tindrem alguna miqueta més de tempestes de tarda en àrees de muntanya. Aquí al Montseny, ara per ara, no se'n veuen gaires.
0: Bé, doncs deixem la previsió. Ja sabem que farà calor i més calor. Bé, i aguantar.
1: I aguantar. Escolta,
0: també és veritat que hi ha mesos de juny que són molt templats i aquest any ens ha tocat doncs, un mes de juny més que ha començat amb força, ha començat intens. I bé, parlant de sol, de calor, doncs clar, avui tancarem el aquest minicicle d'eclipsi solar que el tenim ara aquest mes de juliol.
1: D'agost.
0: No, això.
1: 12 d'agost.
0: 12 d'agost, sí, que m'estic avançant.
1: Veig que tens ganes de que arribi l'equip.
0: Sí, unes ganes boja. Bueno, és que estic ja... mossego les ungles, només de pensar-hi. Doncs l'eclipsi, que vam fer una mica d'introducció la passada setmana, i avui rematarem aquesta qüestió. Doncs vinga, em sembla que havíem de parlar dels tipus d'eclipsi o alguna cosa així, no?
1: Si sí,
0: no
1: ho recordo exacte. Malament. Doncs ara parlarem, avui parlarem tot just de tot seguit d'aquests tipus d'eclipsis i d'alguns aspectes, d'alguns fenòmens que es produeixen ben bé durant el procés d'eclipsi solar, de quan ben bé es tapa tot el nostre astre, el Sol. Però abans feia un repàs i veig que ens van deixar un aspecte important. I és que algú pot pensar que si la Lluna, l'òrbita de la Lluna completa l'òrbita de la Lluna cada 28 dies, com és que no tenim un eclipsi cada 28 dies?
0: Ho vam parlar allò una mica d'esquillo.
1: Una mica d'esquillada.
0: Sí, doncs... perquè vam dir que el pla d'òrbita no està en el mateix pla d'òrbita dels altres planetes.
1: Exacte, doncs aquesta és la clau, que no pensem que cada vegada que la Lluna es posa al davant tenim un eclipsi, no, perquè com el pla de la Lluna, com tu molt bé dius i molt bé recordes, no és el mateix que el pla de l'òrbita del Sol i l'òrbita de la Terra, doncs fa que de vegades la Lluna estigui una miqueta més amunt o una miqueta més avall del pla d'òrbita de la Terra i del Sol. Per tant, no tenim aquests eclipsis cada 28 dies. També és cert que sí que degut a la configuració del Sol, de la Lluna i de la Terra en el pla de les seves el·líptiques, que recordem que són òrbites precisament el·líptiques, que no són rodones, estan una mica estirades.
0: Sí, una mica estirades.
1: Això fa que hi hagi ben bé al llarg de l'any dos eclipsis. Al llarg de l'any sempre hi ha dos eclipsis de Sol. El que passa que molts no, la majoria no surten als mitjans de comunicació perquè moltes vegades l'ombra que genera la Lluna cau, per exemple, sobre l'oceà Atlàntic o sobre el Pacífic. Per tant, allà pràcticament
0: allà no disfruta ningú.
1: El disfruta ningú.
0: Sí, sí, sí.
1: I per tant no és notícia. És notícia quan realment algú, sobretot, cau en una zona continental i el pot observar.
0: Sí, en una zona molt poblada.
1: Exacte, llavors és per això que llavors surten els mitjans de comunicació i la gent, evidentment, el pot percebre i el pot contemplar. Per tant, dit això, doncs queda aclarit quan és possible de poder observar aquests eclipsis solars. Dit això, doncs ara passem sobretot amb els dos o tres tipus d'eclipsis. Hi havia el parcial, el que vam dir, quan la Lluna doncs no acaba de tapar tot el que és de manera completa tot el nostre el Sol directament. Mm-hmm. Hi ha el segon, el que tapa completament, que és el que tindrem aquest proper 12 d'agost. Recordem que aquí a Arbúcies no serà un eclipsi solar total, sinó que haurem d'anar sobretot d'Amposta cap al sud, que aquí tindrem ja molts més minuts, al voltant de 2-3 minuts, i si anéssim de Tarragona, una franja imaginària de Tarragona-Vilanova, que és la costa més o menys de Tarragona. Aquí sí que ja el tindríem total, però serien bàsicament crec que entre 30 i 60 segons que podran veure l'eclipsi solar total, la durada de l'eclipsi solar total. Per tant, com més al sud, fins a València aproximadament, tindran aquests 2 o 3 minuts. I després hi ha el tercer tipus, l'eclipsi solar anular, que pràcticament van comentar de que no acaba de tapar-lo completament.
0: Sí, perquè es veu una mica el perfil,
1: una franja al voltant
0: del sol al voltant, perquè la lluna està com més a prop, com relativament més a prop del sol, no?
1: Exacte, el tenim més lluny. I recordem que perquè es doni un eclipsi, no ho hem dit, però és perquè el tamany aparent del sol i de la lluna és molt similar, i és una circumstància que molt poca gent ho sap, però que és molt, molt important, bueno, de fet bàsic perquè es pugui reproduir un eclipsi, i és que el sol està 400 vegades més lluny de la lluna i en canvi és 400 vegades més gran, i aquesta compensació d'aquestes 400 vegades fa
0: aquesta,
1: que aparentment...
0: Aquesta casualitat.
1: Exacte, que és una casualitat, sí. I que si no, no tindríem mai cap eclipsi a la Terra, no s'hagués produït mai cap, doncs aquesta casualitat, podríem dir així, fa que puguem tenir aquests eclipsis, i per tant el tamany aparent d'entre la Lluna, la comparació entre la Lluna i el Sol sigui similar i pugui haver-hi precisament aquest eclipsi total. Per tant, dit això, que és important i que no ho vam dir l'episodi la setmana passada, doncs també era important per poder remarcar-ho. I per últim, el que dèiem, que serà aquest tipus d'eclipsi anular, en el que es veu una petita franja de sol al voltant, o sigui, el seu perímetre,
0: sí,
1: exterior.
0: En el moment en què la Lluna pot arribar a tapar al màxim el sol, no l'acaba de tapar del tot, no es farà de nit del tot.
1: Correctament. Els experts diuen que no és tan espectacular com l'eclipsi total que tindrem aquest proper 12 d'agost. Recordem que l'altre serà dintre d'aquí dos anys, però sí que doncs, serà el gener i afectarà bàsicament a tot, podrà afectar, o es podrà veure, millor dit, des de tot Catalunya. Doncs no diuen els experts que no és tan espectacular visualment. Per què? Perquè ara sí que anem una altra vegada cap a aquest eclipsi solar total del 12 d'agost. Es veu que realment el que no esperem, i no hem d'esperar, és amb aquest eclipsi solar total, és que es faci de nit totalment. No serà de nit totalment, sí que es farà fosc, i molt fosc, evidentment, però hem de recordar que es farà com una mena de penombra, una mena de penombra fosca, que tu podràs, fins i tot, si miràs al cel, podràs veure alguns estels, alguns planetes en aquell moment, perquè serà molt fosc, però no serà una negra nit, serà com una penombra fosca, però que això també fa que, per exemple, que els diferents animals, els ocells, estiguin una mica desorientats. També, fins i tot, i per què no els humans, també? I per què no els humans? Perquè estem dient dels animals...
0: Sí, hi haurà com una mena de nit clara, no? Com si hi hagués una superlluna, superlluna plena, sí, que estigués il·luminant la nit, no?
1: La lluna farà de pantalla del
0: sí, en aquest cas, en aquest cas és el que fa de pantalla,
1: correcte,
0: no?
1: del sol. I per tant, no hem d'esperar, insisteixo, que sigui negra nit. A més, hem de recordar que serà al voltant de les 8:30 del vespre. Per tant, a les 8:30 la temperatura ja començarà a baixar, almenys en molts indrets de Catalunya. Què voldrà així? Què voldrà dir això? Que no és el mateix tenir eclipsi al migdia que a les 8:30 del vespre. La davallada de temperatura perquè el sol quedi cobert, l'ombra del sol, l'ombra de la lluna quedi reflectida sobre la Terra, no serà tan espectacular la davallada que si l'eclipsi es donés a les 12 del migdia que ho fes a les 8:30.
0: Sí, però a les 8 ja, diguem que la temperatura ja màxima ja va de baixa.
1: Veurem que davalla de cop una miqueta més, durant un instant, uns minuts, i després continuarà baixant, però no amb un pendent tan marcat com durant la fase de l'eclipsi solar total. Per tant, són aquests tres aspectes que són importants. I volia acabar,
0: sí, sí,
1: sense dir els tres fenòmens importants que es donen i que tenen fins i tot nom, que es donen ben bé durant la formació o les diferents fases de l'eclipsi solar total. Hi ha unes bandes d'ombra que s'esperen tot just quan estigui a punt de tapar-se de manera total el sol. I se'n diuen unes bandes d'ombra que seran com unes línies. Aquestes línies les hem de veure en una zona amb una paret que sigui totalment llisa, o sobre el terra també, que sigui totalment llis, perquè són com unes línies, es veuran com unes línies fosques que es mouen ràpidament pel terra, que serien, com una comparació perquè ens entenguem, com una mena de serps que es mouen en forma de color més o menys negre, un descobriment molt, molt nou, de 1970 tan sols, i diuen que és quan els rajos de sol ja comencen pràcticament a... es veu només un petit raig de sol, molt, molt petit, que està a punt de desaparèixer tota la llum, i els rajos de sol estan molt concentrats, o sigui, tenen només un feix molt petit, el tipus d'atmosfera que hi ha que genera turbulència, sí. Això fa que aquesta turbulència faci que les ombres es comencin a moure, fent zigzaga una miqueta.
0: Seria com que el feix de llum no arriba net, no, sinó que fluctua a causa d'aquestes turbulències, de dels corrents d'aire, del pulsim que hi pugui haver, també.
1: Per tant, totes aquestes coses és important que si algú vol comprovar-ho, tot just abans de que hi hagi l'eclipsi solar total, que completament tapat, es poden veure aquesta mena d'ombres, tant a la fase inicial de l'eclipsi total, igual que quan comenci a marxar la Lluna una miqueta, i també es podran veure aquestes ombres. Recordem que l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost durarà minut i mig, i aquí des d'Arbúcies l'eclipsi és solar parcial del 70%, per tant, haurien d'anar una miqueta més al sud per poder veure aquestes ombres. Un altre aspecte important és el que s'anomenen les perles de Bailey, que és quan tot just també quedin molt pocs feixos de llum solar per poder veure, a través de les muntanyes de la Lluna, semblarà com si tinguessis una miqueta com un petit anell fosc, que seria l'ombra, sí. I una petita llum que seria com la pedra d'un anell, el diamant d'un anell, sí. que li donen a aquest nom, perquè la llum del sol es colarà entre les diferents muntanyes i volcans, dels sotracs, per dir d'alguna manera, el relleu de la Lluna es colarà per allà i semblarà aquest efecte de que com si hi hagués en el cel un anell, que seria l'esfera rodona de l'ombra de la Lluna, sí. Més aquests petits rajos,
0: aquests rajos solars que s'escolen
1: entre el relleu de la Lluna.
0: Sí, aquestes irregularitats, perquè la Lluna no és tersa i llisa,
1: exacte.
0: Sinó que està força piguellada
1: dels diferents meteorits que els han anat afectant.
0: La van matxacant de mala manera perquè no té cap mena de protecció.
1: Exacte. I per últim, ja durant la totalitat, recordar que podrem veure la corona solar, que la corona solar tu no la pots veure molt bé, que bàsicament és la corona, és la part més externa del sol, i també podrem veure la cromosfera, que és allà on se generen també una altra capa del sol, que també és molt difícil de poder contemplar. I recordem que hem de portar sempre durant l'eclipsi solar les ulleres. Ahir, l'altre dia ho dèiem, ulleres oficials, deixem-nos
0: la seguretat abans de tot.
1: Sí, perquè els hospitals estan plens, sobretot aquesta època, després de l'eclipsi, de gent que deia no, jo amb la diapositiva, jo amb les ulleres de soldador, jo amb...
0: I llavors les cremades de retina estan a l'ordre del dia.
1: Recordem, les ulleres oficials, que valen 2, 3, 4, 5 euros.
0: Molt bé. Xavi, us deixem aquí.
1: Ho deixem aquí.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita. Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema, i tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies. Tenim amb nosaltres l'Eva Expósito.
2: Eva Martín.
0: Ai, Eva Martín, això ho teniré.
2: No passa res, Eva.
0: Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Núria Mir.
3: Anna Mir.
0: Ai, hòstia santa, com estic. Em faig bé, eh?
3: Bon dia.
0: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
4: Hola, bon dia.
0: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
5: Amics i residents a Arbúcies. Un desastre natural sota control. O potser no.

0: Amb el violinista sobre el taulat saludem amb el Ricardo Mejía. Bon dia, Ricardo.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Estem molt bé, afortunadament. Una mica acalorats, però és el que toca.
0: Sí, és el que toca, és l'època, noi. Passar calor, no?, una mica.
1: I ara comencem la primera ola de calor.
0: Sí, la canícula. I en Ricardo aquesta vegada ens fa una selecció molt especial, una selecció dedicada al neorealisme italià. Que això potser a molta gent li sonarà a una cosa molt antiga, realment és cinema antic, però que és un cinema de molta qualitat.
1: I val la pena recuperar-lo si no us en recordeu o si la voleu veure per primera vegada. Totes aquestes pel·lis valen molt la pena.
0: Doncs vinga, explica'ns què és el neorealisme, neorealisme italià, que ja surt la paraula.
1: El neorealisme italià va ser un moviment cinematogràfic i cultural sorgit a Itàlia després de la Segona Guerra Mundial, caracteritzat per rodar en exteriors i fer servir actors no professionals. Buscava mostrar la crua realitat, la pobresa i la desesperança de les classes populars davant la propaganda del règim feixista. No només va canviar la història del cinema, sinó que també ens va obligar a mirar la cara de la realitat amb emoció i interès. El neorealisme italià va treure el cinema al carrer i va posar les persones de debò en pantalla. Tot documental, actors no professionals, decorats naturals i històries dramàtiques podrien ser un bon resum de les característiques neorealistes. El neorealisme va revolucionar la manera d'entendre el setè art, inspirant altres moviments cinematogràfics posteriors, que a lo millor alguna vegada farem algun programa monogràfic també, a nivell mundial, com la Nouvelle Vague francesa,
0: sí,
1: el free cinema anglès i l'expressionisme alemany. Des d'aquesta perspectiva, l'aportació del cinema italià, que anomenem neorealisme, entre els anys 40 i 60 aproximadament del segle passat, és impressionant. Cinema que surt al carrer a buscar la veritat, el bé i la bellesa, amb presència també dels seus contraris. Mira, les característiques principals del neorealisme són temàtiques socials. Abordava la desocupació, la pobresa, la injustícia i les seqüeles físiques i morals de la guerra. Això per un costat. Per altre costat, estètica documental. Ús d'escenaris reals, carrers, cases destruïdes, en comptes de grans decorats o estudis. I una altra característica és repartiment amateur. Ús freqüent de persones comuns del carrer per donar més autenticitat i naturalitat als personatges. Doncs en aquest monogràfic ens proposem viatjar al cor del cinema neorealista, influent com cap. Analitzarem el mestratge de Roberto Rossellini, que amb Roma, ciutat oberta, va asseure les bases d'un nou llenguatge cinematogràfic, cru, directe, humaníssim. Desentranyarem la poesia visual de Luchino Visconti, un aristòcrata que va saber retratar la misèria amb una sensibilitat exquisida, com a la terra tremola. En deixarem remenar per la genialitat de Vittorio De Sica, que ens trepitja l'ànima amb aquest pare en bicicleta que vol preservar l'esperança del seu fill, o d'aquell jove milanès que dona bon dia redimint el món de la seva maldat petulant.
0: Déu-n'hi-do. No, o sigui, tot un bon reguitzell de directors molt importants del segle, de mitjans del segle XX.
1: La veritat és que sí, val la pena veure aquestes pel·lis, encara que ja siguin una mica velles, no? Però
0: sí, la majoria són en blanc i negre, no?
1: Sí,
0: i no sé si n'hi ha en versió traduïda al castellà o al català, no sé, suposo que s'haurien de veure en italià amb subtítols.
1: Sí,
0: moltes.
1: Amb subtítols també. Doncs els directors i les obres clau. El moviment va articular principalment a través de tres directors que ja aniran sortint les seves pel·lis, com Roberto Rossellini, considerat el pare del moviment. La seva obra cimera, Roma, ciutat oberta, mostra la lluita de la resistència a la Roma ocupada. Després tenim a Vittorio De Sica, destacat pel profund dramatisme i emotivitat de les trames. La seva pel·lícula Lladre de bicicletes és considerada la quinta essència del neorealisme. I després Luchino Visconti va començar el moviment amb la pel·lícula Obsessió, el 1943, i va retratar la dura vida a les comunitats rurals amb obres com La terra tremola.
0: De 1948.
1: De 1948, efectivament.
0: Sí, aquest home feia pel·lícules quan encara hi havia el règim feixista a Itàlia, eh? O sigui, sí, que al tanto amb això.
1: Sí, senyor.
0: Doncs vinga, si vols, anem a començar, i precisament començarem per aquesta. Començarem per Obsessió, no?
1: Efectivament.
0: És la primera.
1: És la primera de l'any 1943, de Luchino Visconti, i com protagonistes Clara Calamai, Massimo Girotti, Joan de Landa, bueno, la música és de Giuseppe Rosati, i aquesta pel·li dura dos horetes.
0: Dos horetes de pel·lícula.
1: Dos horetes, sí, senyor. Visconti debuta amb aquesta adaptació no autoritzada de The Postman Always Rings Twice, o sea, El cartero
0: llama dos veces.
1: Llama dos veces. Ambientada a la Itàlia rural. Es considera freqüentment com el primer film del neorealisme italià. Bueno, ara una miqueta d'argument. Giovanna Bragana és una bonica jove malcasada amb el vell propietari d'un restaurant. La seva sòrdida vida canviarà amb l'aparició de Gino, un atractiu rodamont que es converteix en el seu amant i que la induirà a matar el seu marit.
0: Vaja.
1: Ja veus. Adaptació de la novel·la de James Cain, El carter sempre truca dues vegades.
0: A vegades es fan, hi ha versions americanes. En aquest cas és la versió italiana d'un èxit americà.
1: Sì, senyor.
0: Escoltem-la.
2: Guarda, io pago,
3: Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io.
2: Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori?
3: È mio marito.
2: Fortunato di avere una donna come te. Che cucina così bene.
3: Non sprecarti. Non sono una cuoca io.
0: Bé, doncs aquí tenim una escena on sembla que es coneixen aquest rodamont i la dona del taverner, no? Del propietari del bar.
1: Això.
0: Anem per la següent.
1: Anem per la següent, que és una de les que més m'agrada a mi, que és Roma, ciutat oberta, de l'any 1945, de Roberto Rossellini. Protagonistes Aldo Fabrici, Juana Magnani i Marcello Pagliero. Música de Renzo Rossellini. Aquesta pel·li dura 100 minuts. Segona Guerra Mundial. Està en Roma ocupada pels nazis. La temible Gestapo intenta arrestar l'enginyer Manfredi, un comunista que és el líder del Comitè Nacional d'Alliberament. Però a la batuda Manfredi aconsegueix escapar i demana ajuda a Francesco, un camarada tipògraf que en uns dies es casarà amb la seva nòvia Pina, protagonitzada per Anna Magnani, una vídua amb un nen. A més, el capellà de la parròquia, don Pietro, també recolza la causa i intenta ajudar Manfredi i els partisans de la resistència. Aquesta pel·lícula va ser rodada a Roma poc després de l'alliberament. Barreja actors professionals i no professionals per narrar la lluita de la resistència sota l'ocupació nazi. Va guanyar la Palma d'Or a Cannes en 1946 i va marcar un abans i un després al cinema de postguerra.
0: Doncs escoltem un tros.
4: Roma, ciutat abierta. Todos pensábamos que iba a terminar pronto y que luego solo la veríamos en el cine.
5: ¡No! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Salida ¿Quién nos hará olvidar todos esos sufrimientos, esas angustias, esos miedos?
0: Bé, doncs, sí, sí, tot un relat d'una època just abans de l'alliberament en plena empenta feixista a Itàlia.
1: Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, Anna Magnani és tremenda, una actriç tremenda. La tercera, que és El netellabotes.
0: El netellabotes.
1: De l'any 1946. Aquesta és dirigida per Vittorio De Sica i protagonitzada per Francesco Interlingi, Rinaldo Smordoni, Bruno Hortensi, etc. I la música és d'Alessandro Cicognini. Doncs, a la Roma de la postguerra, dominada per la misèria i la desocupació, dos joves de Tellabota somien comprar-se un cavall. L'única manera d'aconseguir els diners necessaris és trepitjar al mercat negre. Però els nois intenten en tot moment no ser detinguts. Està entre les obres que van popularitzar el neorealisme fora d'Itàlia i va ser reconeguda internacionalment.
0: Bé, això no és un espai televisiu que puguem veure les imatges, però hi ha diferents escenes on es veu aquesta quitxalla a cavall, netejant botes i en diferents escenes a la ciutat. Suposo que és una història de supervivència.
1: Sí, senyor. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs aquesta seria una altra d'aquestes, la tercera d'aquestes 10 que farem avui.
1: Exactament. Ara anirem per la 4, que es diu, que és Paisà, que és subtitulada com si diguéssim Camarada. Uh-huh. És de l'any 1946 i està dirigida per Roberto Rossellini, interpretada per Franco Interlingi, Rinaldo Smordoni, Bruno Hortensi, i la música és d'Alessandro Cicognini. Aquesta pel·lícula està considerada pels crítics i historiadors cinematogràfics com l'obra més pura del que anomenem neorealisme italià. Paisà està composta per sis històries que expliquen l'avenç de les tropes aliades. Sense actors professionals i amb un guió basat en esbossos, la pel·lícula aconsegueix capturar tot un esdeveniment històric en sis moments petits i singulars.
6: You brought him back! Bad
7: man! Where get the cell phone, eh, Gabi?
6: Wait a minute. These are not my shoes. Come on, take me your mother and father. How many shoes do you have?
0: Aquestes són unes escenes d'un soldat americà que sembla que li vol regalar unes sabates a un nano, no?
1: Sí, senyor.
8: Mamma e papà stanno qui, con morto. E bum, bum, bum. Capisce? Bum, bum, bum.
0: Sí, el noi explica que els seus pares van morir en un bombardeig, no? Bàsicament.
1: Efectivament. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs aquesta és una altra d'aquesta sèrie de pel·lícules del neorealisme italià. I ara anem per...
1: Per la cinquena, que és Noble Gesta, de l'any 1947. Aquesta és dirigida per Luigi Zampa, surt una miqueta dels tres clàssics del neorealisme, però hi havia uns altres. Aquesta en concret, ja et dic, és dirigida per Luigi Zampa i està protagonitzada per Anna Magnani, Nando Bruno, Avenici i uns altres. La música és d'Enzo Masetti i la durada és de 90 minuts. En una popular barriada romana, centenars de famílies viuen sumides a la pobresa. És com una característica típica, no?, de tot el neorealisme de la postguerra. Allà hi viu Angelina, la dona d'un suboficial de policia que treballa durament per mantenir els seus 5 fills.
9: Tinc en mente tante idee. Il governo dovrebbe far fare la gente la galera obbligatoria, come il servizio militare. Eh già, un po' perché tutti quanti, Nannetto, almeno ce lo meritiamo, e un po' perché lì dentro te si rischiarano le idee. Per quello che mi riguarda,
0: vabbè,
9: poi...
0: doncs la gesta, no?
1: Sì, signora, anem...
0: La bona gesta.
1: La noble gesta.
0: La noble gesta.
1: Noble gesta. Ara passarem a la número 6, que és otra de les cumbres del neorealisme, que és El lladre de bicicletes, de l'any 1948, dirigida per Vittorio De Sica i protagonitzada per Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell i uns altres.
0: Aquests noms italians són complicats, eh?
1: Olinda, entre les dobles L, les dobles N, les C, no sé què... En fi... I la música és d'Alessandro Cicognini, habitual en aquestes pel·lis del neorealisme. Doncs, a la Roma de la postguerra, l'Antonio, un obrer a l'atur, aconsegueix un senzill treball enganxant cartells a condició que tingui una bicicleta. D'aquesta manera, amb prou feines aconsegueix comprar-se'n una, però en el seu primer dia de treball se la roben.
0: Vaja.
1: Ja veus.
0: Això també és mala sort.
1: I tant. És així com comença tota l'aventura d'Antonio juntament amb el seu fill Bruno per recuperar la bicicleta, sense la qual el pare perdrà la feina. Mentre Maria, la seva dona, espera a casa juntament amb l'altre fill.

0: Medianto, che non si può rimediare.
1: Ma che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta, subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro.
0: Che si può fare allora?
1: E che vuoi fare?
2: L'Estena precisamente è una scherza che le hanno rubato la bicicletta, che la necessita per andare a lavorare, no?
3: Sì, sì.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Un'altra d'aquestes pel·lícules d'aquesta època, sí. I ara, La terra tremola.
3: La terra tremola. La terra tremola de l'any 1948, dirigida per Luchino Visconti i protagonitzada per Maria Micali, Sebastiano Balastro, Antonio Archidiacono. La música es de Willy Ferrero. Esta es una mica más larga, que esta dura una hora y 52 minutos. Es la primera parte de una trilogía sobre Sicilia. Narra la historia de la lluita de un pescador y la seva familia para liberarse de la explotación de los mayoristas de la pesca. Ambientada en un pueblo de pescadores sicilianos, aquesta obra retrata l'explotació econòmica, la solidaritat limitada i la duresa de la vida rural. Visconti empra dialecte local i actors no professionals per intensificar l'efecte realista. Agafaven molta gent del poble.
2: No sé si també era fer virtut de la manca potser d'actors professionals, potser també.
3: Exactament, i això també li dona un carisma més realista, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: En fi, potser Visconti fos tot un aristòcrata, però el seu cor estava ple d'humanisme i solidaritat, gairebé tant com la seva ment d'idees esquerranes. Aquí ens va traslladar fins a la dramàtica vida d'un poble pesquer, capturant la seva rutina amb algun gir dramàtic i una gran bellesa pictòrica i etnogràfica.
4: Te lo voy a que no tenía más que Tania a hacer una fotografía para que fue ayer. Cuando Antonio me sotre marenaro, cuando tenía de luna a luna de faro soldado. Cola. Y cuando que estaba mentudo que no te vestido que quedaba solo. Ah, tío. Un anno.
5: Tutto non è nada solo.
4: Un mare è amaro.
6: Il mare è amaro, ha detto Lucia. E anche il lavoro è amaro se il guadagno se lo mangiano tutto i grossisti. Ci sono gli uomini a giornata, le reti da rattoppare e tutti i danni che il mare ogni notte fa alle barche. Tutte le spese ricadono sulle spalle dei pescatori, mentre i grossisti s'arricchiscono senza fatica a comprare per niente quel pesce.
2: I aquesta també és una, té un estil així com documental, no?
3: Sí,
2: amb aquesta
3: sí,
2: veu en off que apareix de tant en tant.
3: Sí, sí, és una de les característiques del neorealisme, que hi ha moltes parts que semblen documentals.
2: Mm-hmm. I anem amb una altra. Aquesta ja és Alemanya any zero.
3: Alemanya any zero, de l'any 1948, dirigida per Roberto Rossellini, i els protagonistes, no sé si els diré perquè són alemanys, uh-huh. Edmund Moschke, Ernest Pitschau, Barbara Hintz i Franz Otto Kruger. La música és de Renzo Rossellini i la durada és d'una hora i 52 minuts també. Aquesta pel·lícula trasllada l'estètica neorealista a Berlín, devastada després de la guerra. Un nen ha de guanyar diners per ajudar la família i es veu atrapat en un cercle de desesperació. Tot i que no està ambientada a Itàlia, és una part fonamental de la trilogia neorealista de Rossellini i reflecteix l'espírit del moviment. Rossellini va aprendre de Sica i va situar també un nen com a protagonista d'aquest desolador retrat d'Alemanya després del fi de la Segona Guerra Mundial. Traïcions, pederàstia, verí i suïcidi, elements que acabaran amb qualsevol infància, inclosa la del protagonista.
2: Sí, el protagonista suposo que és aquest, no, aquest nen rosset que va caminant per els carrers d'una Berlín devastada per una guerra.
3: Això.
2: Aquí podem veure la catedral de Berlín, que actualment encara

0: encara està
1: dempeus, però una part, no sí, tota, perquè esclar, va ser bombardejada i pràcticament destruïda del tot. Queda una part que és com un recordatori de lo que havia estat el centre de Berlín abans de la guerra.
0: Efectivament.
1: Bé, un altre retrat tràgic d'una guerra molt dura. I vinga, anem per la penúltima.
0: Per la penúltima és Arròs amarg, de l'any 1949. Està dirigida per Giuseppe De Santis. I els protagonistes, Silvana Mangano, Vittorio Gassman i Doris Dowling. La música és de Gioffredo Petrazzi. Perseguida per la policia, la còmplice d'un lladre s'uneix a un grup de jornalers que es dirigeixen a les plantacions d'arròs de la Vall del Po.
1: O sigui, mira de camuflar-se.
0: Ja veus. Un cop allà s'hi reuneix el seu amant, que projecta apoderar-se amb l'ajuda d'uns amics de la collita.
1: Vaja.
0: A veus,
1: a sobre, a sobre, a sobre, intentant robar el pa a la pobra gent que treballa al camp.
0: Ja veus tu.

0: Molt bé, doncs aquesta és Arròs Amarg, la penúltima d'aquesta primera part en què parlem del neorealisme italià. I ara anem per aquesta última.
1: La última, també una gran peli, la número 10, que és Stromboli, Terra de Déu, de l'any 1950. Dirigida per Roberto Rossellini i protagonitzada per Ingrid Bergman, Mario Vitali, Renzo Cesana, Mario Sponzo i alguns més. La música és de Renzo Rossellini.
2: Buongiorno, come va oggi?
3: Buongiorno, padre.
2: Mi domandavo come se la passa qui.
3: Può vedere da sé, padre, sto sempre fuori. La casa è piena di vecchi che parlano dell'America tutto il giorno.
2: Si siede.
3: Grazie.
2: Ecco, un po' di tempo e di pazienza e tutto si sistemerà.
3: Tutto? Anche l'isola e il vulcano, forse?
2: No, parlo della casa e di lei. Forse posso
0: una Ingrid Bergman che ancora non si è convertita in princesa da Monaco. Sì?
1: È una piccola aneddota, è che le van fer mala premsa al començament.
0: Sí? No la van tractar bé?
1: No la van tractar bé perquè a causa de la sonora història d'amor extramatrimonial entre Ingrid Bergman i Rossellini.
0: Ah, van tenir un flirt.
1: Ja veus, van tenir ahí un flirt.
0: Oi, en aquella època això era terrible, eh?
1: Ja veus,
0: ui, tant.
1: I llavors va provocar que un canvi que va suposar aquesta pel·lícula a la seva filmografia, que va ser tractada amb gran menyspreu per la crítica internacional. Després ja li van perdonar.
0: Però és que hi va haver aquest estigma d'aquesta relació no gaire ben vista en aquella època.
1: Clar. Doncs un cop oblidat l'element encegador del moment, podem veure clarament com l'Itàlia va evolucionar la seva puresa neorealista inicial, incloent el melodrama per reinventar-lo. Ja estem parlant del neorealisme, que ja està com
0: ja madur, no?
1: Sí,
0: que ja ha evolucionat, perquè aquesta pel·lícula ja parlem del 48 i estem allò a gairebé a començar la dècada dels anys 50.
1: Exacte. Doncs, més enllà dels canvis històrics del 7è art, poques vegades hem vist una Ingrid Bergman millor que en aquest drama romàntic sobre una dona desubicada en arribar a la terra del seu marit, una petita i àrida illa volcànica que aviat es tornarà a presó de paisatge infernal. En resum, per escapar-se d'un camp de concentració, la dona desesperada accepta casar-se amb un pescador de la petita illa anomenada Stromboli, però escapar-se d'una presó la porta al final a ficar-se en una altra, i la seva vida a l'illa també és una condemna.
0: Doncs res, amb aquesta Stromboli acabem aquesta secció del Almanac del Cinema per aquesta setmana. Doncs res, Ricardo, 10 pel·lícules, ens en queden 10 de pendents per la pròxima vegada que ens trobem, que potser ja serà de cara al setembre.
1: Bueno,
0: però bé, haurem començat, haurem, acabarem la temporada com la començarem després,
1: o sigui. Clar, que... i en queden unes de molt bones que val la pena que les coneixin els radioescuchas,
0: els nostres radioients. Molt bé. Moltes gràcies, Ricardo.
1: Bueno, bon dia a tothom.

0: Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte agafant ritme de soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 22 de juliol creuem els dits perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la 6a edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.
1: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: Ja són dos els menors morts després de l'ofegament ahir mentre es banyaven en una zona rocosa de la platja tarragonina de la Rabassada. Avui ha mort un altre dels nois crítics, un adolescent de 13 anys, que estava ingressat a l'Hospital Joan 23. Encara hi ha un altre menor ingressat crític i ahir perdia la vida un nen de 12 anys. Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions i a buscar alternatives aquests dies per combatre aquesta calor extrema que ja tenim aquí, en aquesta primera onada que comença demà i que serà molt intensa, com a mínim, fins dimarts. No es descarten restriccions puntuals a les àrees on hi pot haver més risc d'incendi. En aquests moments, les zones del país on el risc és més elevat són Ponent, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i l'interior de Tarragona. Israel maté 5 persones i un soldat libanès al sud del país, tot i l'alto el foc amb Hezbollah. Segons el portal Axios, els negociadors dels Estats Units i de l'Iran viatgen a Suïssa per reprendre el diàleg, que hi va interrompre l'ofensiva israeliana al Líban. Una persona morta i un centenar de ferides al xoc de dos trens ahir a la tarda al nord de Londres. L'accident va passar amb 11 de persones que estan molt greus, amb un error del sistema de seguretat que va fer que un dels combois s'aturés i que l'altre l'embestís per darrere. Docents, personal d'atenció educativa, membres del sector del lleure participen avui en una assemblea a Barcelona per posar en comú les noves mobilitzacions al sector educatiu de cara al curs vinent. Debaten el model de possibles noves vagues i el tipus de protestes que farien. Bolívia decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres per les protestes que fan camperols, afins a Evo Morales. Són pagesos que rebutgen l'acord que hi van signar el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país després de setmanes de manifestacions i aldarulls. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears. La majoria dels que s'instal·len són treballadors amb sous baixos que no poden pagar el lloguer d'un habitatge, que és de mitjana d'uns 1.700 euros. Les Balears és la comunitat on els lloguers són més cars. Ha mort un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burrows, un dels creadors de la mítica sèrie Cheers. La seva carrera televisiva, però, també inclou títols com Friends, Taxi o The Big Bang Theory. Tenia 85 anys. Havia dirigit més de 1.000 episodis de sèrie de televisió.
1: Esports.
2: El Sabadell celebrarà avui l'ascens a la segona divisió de futbol amb una rua pels carrers de la ciutat que començarà a les 7 a la nova Creu Alta i s'acabarà al balcó de l'Ajuntament. El club arlequinat va aconseguir ahir a la nit l'ascens després de golejar el Zamora per 4-0 i remuntar l'1-0 de l'anada. Rafinha s'ha lesionat amb el Brasil aquesta matinada en la victòria contra Haití per 3-0 al Mundial. Avui li faran proves per saber l'abast de la lesió del davanter del Barça. D'aquesta jornada destaca l'eliminació de Turquia, que ha perdut 1-0 amb el Paraguai, i la victòria del Marroc contra Escòcia per 1-0. Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de l'ACB de bàsquet, València-Barça amb 1-0.
3: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
4: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 25%.
6: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Avui a la secció de les recomanades us portem tres activitats diferents que podreu fer llarg d'aquest cap de setmana i la setmana vinent. La primera activitat és el Festival de Dansa, que tindrà lloc doncs, això, aquest cap de setmana, aquest dissabte 20 i demà diumenge 21. Serà a les 6 de la tarda a les Naus Aiats, en totes dues ocasions. D'acord? Es tracta de la 37a mostra de dansa amb el títol Un viatge, mil històries, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat. I això, recordeu que hi podeu anar tant avui a la tarda com demà diumenge. Per altra banda, demà diumenge, doncs, si no aneu a veure el Festival de Dansa, podeu anar a veure l'obra de teatre Entre taules, de la companyia Artea Teatre. D'acord? Es tracta de l'adaptació del llibre Entre meses, de Miguel de Cervantes, una obra escrita i dirigida per Adán Aguilar, Entre taules. I bé, el preu d'entrada és de 5 euros i les podeu comprar doncs, el mateix dia a taquilla. I per acabar la secció d'aquesta setmana tenim la Flama del Canigó, i és que el dimarts 23 de juny doncs, és la Revetlla de Sant Joan, i com cada any a partir de les 6 de la tarda a Joanet hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i diferents persones d'Arbúcies encapçalades per ciclistes de Ruta Tour aniran a recollir la Flama a Joanet i la baixaran cap a Arbúcies. I es preveu que sobre 7:45 del vespre, davant del CAP, a la placeta de Can Reus, arribi la Flama del Canigó des de Joanet i des d'allà comenci la cercavila amb els gegants i capgrossos d'Arbúcies. El recorregut serà pel carrer Camprodon fins a arribar a la plaça de la Vila. Qui vulgui pot acompanyar la cercavila amb l'atxa, d'acord? I bé, un cop arribats a la plaça de Vila, hi haurà l'encesa del pebeter i la lectura del manifest de Sant Joan. I bé, això és tot per aquesta setmana i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!

0: No és la ràdio de Cincinnati, WRKP, i tampoc hi ha la veu del Johnny Fiba. Això és Ràdio Arbúcies. I escolteu la colla de L'Amics i Residents. I'm at WKRP in Cincinnati. Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora molt, molt melòdica, eh? Una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més, una mica sí? més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Això. Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.

0: República de Garriga és l'hereva i continuadora de la feina de 25 anys d'activitat teatral amb epicentre a Arbúcies. Avui volem recapitular, fer un exercici de retrospectiva per veure l'evolució de Garriga i en què s'ha convertit actualment com a productora, més enllà del fenomen que significa Quim Mas Ferrer. I qui si no, per parlar-ne, David Grau, actual responsable de la productora, que coneix molt bé els seus intríngulis i la seva trajectòria. Bon dia, David.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé, molt contents d'estar aquí.
0: Molt bé, i suposo patint la calor, no?
1: Exacte, aquests dies a prim.
0: Per tant, doncs, gràcies per acceptar la invitació i anem per feina, que hem vingut a xerrar una mica. 25 anys de produccions, que això aviat has dit, eh? Que va aparellat doncs, a tota la trajectòria de Garriga. Recordes com van ser els teus inicis, o almenys a partir això de que tu vas començar? Perquè no vas pas començar quan els guerrilleros van iniciar els seus passos.
1: No, jo vaig entrar a Garriga, a Teatre de Garriga, quan ja portaven uns anys, em sembla que eren ja prop de 10 anys, si no 10 ja, i res, va ser en Fel Feixedes que em va venir a buscar. Aquella època jo voltava molt pel centre parroquial, el Teatre del Centre, teníem un grup de teatre que era excèntric, portàvem la junta, gestionàvem el teatre, i doncs d'allà va sortir, bueno, vam conèixer, vam coincidir, i en Fel em va comentar si volia anar a treballar a Garriga. Jo estava treballant a Girona, em va semblar, tu diràs, una idea espectacular.
0: Home, t'estalvies dels viatges a Girona, no?
1: Sí, exacte. I va ser així com vaig començar a treballar-hi, sí.
0: De fet, en aquella època me'n recordo que alguna vegada vam fer una entrevista amb totes les activitats que organitzàveu al centre. Algun festival, algun certamen que fèieu de teatre amateur.
1: Sí. De fet, va ser una època que jo em guardo molt bon record d'aquella època. Va ser l'època dels que nosaltres teníem 23, 24, 25 anys, vam formar un grup supercohesionat, Excèntric Teatre, i muntàvem espectacles, anàvem a fer bolos els caps de setmana, gestionàvem el teatre, muntàvem això, la mostra de teatre amateur, que ja hi era hereva ja de la mostra que hi havia, que estava organitzant, que havia organitzat durant molts anys el teatre. Sí, va ser una època molt divertida i en guardo molt bons records. Sí, sí.
0: I, de més, una bona escola, també, potser?
1: Home, segurament, i tant, sí.
0: Perquè després, amb la feina que has... al final t'has de dir... No sé, Girona, què feies? No sé si estava relacionat també amb el món del teatre, però...
1: No, què va. No, és totalment diferent. Món del
0: però, esclar, això devia ser un carmelet, de dir, ostres, em quedo a Arbúcies i, a més, puc treballar d'una de les coses que ha sigut un dels meus hobbies, una de les meves passions, doncs,
1: exacte.
0: Perfecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment, sí.
0: Llavors va venir la separació dels d'en Feixedes i d'en Xuriguera amb en Mas Ferrer, i suposo que tu ja duies un temps a la productora i... Clar, suposo que la feina de la productora està encarada d'una manera i llavors va tenir que replantejar la seva activitat. No sé com ho vau enfocar, aquest canvi.
1: Res, va ser un canvi, bueno, una transició natural, de dir, doncs, hi ha uns socis que marxen de l'empresa, van sortir, i l'empresa doncs, se la va quedar en Quim, com a director artístic que era ell, va continuar amb l'activitat, en lloc de ser tres, doncs quedava un, i en Quim ho va tenir clar des del primer moment, de dir, doncs, jo vull continuar fent teatre, és la feina que m'agrada, és la meva vida, són tres, doncs ara seré un, i va ser quan ja de seguida va escriure i l'espectacle El Xarlatan, que és el primer monòleg que va escriure i fent solitari, i va ser l'arrencada d'aquesta època, d'aquesta nova etapa de Garriga amb El Xarlatan, que recordo que em van fer molts bolos, moltes funcions, i va anar molt bé, la veritat és que va anar molt bé, sí.
0: Per en Quim també devia ser un salt a la piscina, de dir, ostres, ara estaré sol, clar... m'haig de muntar els espectacles i he d'entrar doncs, a tot aquest món que no és fàcil, no? Tot i que ja tenien certa presència mediàtica a la tele i amb espectacles que havien fet que havien sigut exitosos tots junts, clar, fer una actuació de teatre, una representació repartida amb més actors o fer-la tu sol també és un...
1: Clar, està clar,
0: és complicat.
1: Va ser un canvi important i per en Quim, però suposo que per en Feixedes i en Xuriguera també va ser un canvi important, de passar a ser 3 a passar a ser 2. Era un moment, estaven en un moment molt bonic, tenien molta repercussió, tenien programes a la tele, a la ràdio, tenien bueno, eren tenien molta repercussió i aquests trencaments, doncs, clar, llavors tothom s'ha acostumat a trobar el seu lloc i començar el camí nou des de, no des de zero, però sí des d'una situació que no tenies, està clar.
0: Bueno, a vegades tornar a començar doncs també té les seves avantatges, no? Perquè llavors et dius, bueno, doncs ara farem les coses una mica diferents.
1: Està
0: no?
1: clar,
0: potser.
1: Està clar.
0: Llavors, muntar una productora des del punt de vista d'un actor, no sé si, o d'un grup de teatre, no sé si és fàcil, no deu ser fàcil, perquè és clar, això només us ho deuen poder permetre els grups que tenen certa activitat o que són capaces d'assumir d'altres produccions i embrancar-se a fer una cosa que no és ben bé la seva pròpia activitat artística.
1: Sí, el que passa que aquí et dic, en Quim partia, no partia de zero, i en Quim tota la vida ha fet teatre i abans de Guerrilla ell ja havia estat amb altres grups de teatre, havien fet molt teatre escolar, vull dir que estava molt acostumat a no només a fer teatre, sinó a vendre teatre, a anar a buscar els programadors, a anar a festivals, inclús a descarregar furgonetes si calia, vull dir que estava molt bregat amb tot aquest tema. Llavors va ser qüestió de remengar-se i tirar endavant en aquest sentit. Vull dir que no parties de zero, no és allò, has de muntar una estructura empresarial de zero, això està clar, però això, vull dir, no té més dificultat que posar-te en mans d'un gestor i dir, jo vull crear una empresa, saps? D'aquest tipus, bueno, doncs fas...
0: Què és el que necessito?
1: I ja està, saps? Sí. L'estructura empresarial l'has de muntar, això no és complicat. Lo complicat és tenir les ganes i l'ambició de poder tirar endavant a nivell artístic, saps?
0: I tenir l'olfacte també, no? Per saber trobar el teu lloc i el teu estil.
1: Exacte, però bueno, això pots tenir l'olfacte o no el pots tenir. En aquest món hi ha un punt molt de sort, de com enganxes el públic en aquell moment, de si el teu treball funciona o no funciona, si té més repercussió o menys repercussió. Sí.
0: Uh-huh. Llavors, en quin, la productora es mou en diferents àmbits, no només es dedica a fer les produccions d'en Quim, sinó que també es dedica doncs a produir altres produccions que són vostres, però que es fan amb altres artistes. Això Exacte. És un procés que porteu molts anys fent-te'l, o ha sigut una cosa que heu anat fent de mica en mica, la que en Quim doncs, ha tingut més activitat a la televisió? Com ha sigut aquest procés?
1: No portem pas molts anys, però va ser una mica també... Va ser un procés també com natural, de dir, la productora, l'empresa té capacitat per tirar endavant amb altres projectes, en qui mantenia ganes, artísticament tenia ganes de que l'empresa es diversifiqués, no només caigués tota l'activitat amb les seves representacions, saps?
0: Sí, no,
1: tinc un problema al micro aquí. Saps? Només amb la seva activitat, i llavors va ser quan ens vam començar a obrir, vam dir, doncs, una de les branques que creiem que pot funcionar i que nosaltres ens podem sentir còmodes per tota l'experiència que hi ha arrossegues durant tants anys en aquest món, seria la de la producció pura i dura. Tenim ganes d'aixecar espectacles, hi hagi en Quim, no hi hagi en Quim, i és aquest el camí que vam agafar, i és un dels principals de la productora, entre d'altres, dels principals. Actualment sí.
2: Un gran exercici, el millor, l'únic, vaja.
3: A veure, tindràs temps per assajar? És una feina.
2: No et preocupis, trauré el temps d'on sigui.
4: Tu et fa por indagar dins teu.
2: No. Narcís! Són les 8 del vespre, m'he llevat a les 6 del matí, he tingut un consell interdepartamental. Ara, posar-me a indagar, què vols que et digui? Vull guanyar i guanyaré.
0: És que heu tingut gent... Ara, darrerament, doncs, heu tingut amb en Ramon Madaula, però també ho vau tenir amb en Peyu. No sé, suposo que en aquest mundillo ja us aneu coneixent, i actors que potser no tenen productora llavors s'acullen al paraigües dels serveis que els hi podeu oferir, no?
1: Exacte. Uh-huh. Hi ha serveis de producció, però també fem distribució, també fem management, depèn de quina època, esdeveniments, són uns actes que toquem menys, però que quan hi som també ens hi sentim molt a gust, i fas coses que realment el món privat és totalment diferent, aquest tipus d'actes privats, empresarials, etcètera, o per institucions, que també ens hi sentim a gust i també pots fotre coses molt xules. Uh-huh. Sí. Tot el que ens permet l'estructura i l'estructura personal, eh? Sempre som partidaris d'estar fincats a Quirbúcies, mantenir l'estructura que tenim sense voler créixer més del compte, abarcar el que podem abarcar, som els treballadors que som, i dins d'aquestes capacitats nosaltres anem fent i anem tirant.
0: No sé si és un cas una mica estrany, perquè suposo que les productores importants estan totes a Barcelona o a Girona, les capitals on hi ha l'activitat cultural. És que Arbúcies...
1: Bueno, si estem ficats a Arbúcies, bàsicament, perquè Teatre Garriga era Arbúcies, estaven a Arbúcies, sí, sí, i hem continuat, sí, sent d'Arbúcies. Eh?
0: Sí, sí, sí.
1: No, jo crec que no som un rar avis. Hi ha moltes productores, siguin més grans o més petites, que no estan afincades a Barcelona ciutat, i avui en dia menys. Avui en dia, si vols tenir les oficines o si vols tenir un centre de treball a Barcelona o a prop de Barcelona, o ho tens ja, o de la manera que estan els lloguers i tot plegat és molt complicat, llavors tothom ha de sortir fora.
0: O sigui, en aquest sentit potser és un avantatge, no?
1: Totalment. Això,
0: no perquè vinguis d'Arbúcies, oh, mira, uns matats d'Arbúcies que no sé què porten.
1: No, jo sempre explico que és molt romàntic i és molt còmode viure a Arbúcies, a més, en el meu cas, que jo visc a Arbúcies, visc aquí, el meu fill està aquí, tinc la família aquí, vull dir, és molt
0: còmode. La conciliació familiar perfecta.
1: És perfecta, el que passa que no deixa de que sempre has d'estar amunt i avall amb el cotxe, baixant no sé quants dies a la setmana a Barcelona, a fer reunions, a fer tràmits, el que sigui. Però, bueno, com tanta gent que treballa a altres sectors, que també ha de pujar i baixar, si no a Barcelona, a altres llocs, constantment, sí, sí, això sí.
0: Sí, sí, bé, és una feina més de gestió que altra cosa, potser.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: I llavors, quan heu de fer... Em sembla que en el vostre local, doncs, fins i tot teniu una mica d'estudi i feu gravacions, feu una mica de producció audiovisual.
1: Sí, havíem arribat a estar adaptat mínimament, i si mai es necessita i s'ha de fer, ho podem fer-ho. Sí, sí.
0: Molt bé. Llavors, això, no només encarregueu les produccions pròpies, sinó que compteu amb d'altres artistes. Abans ho hem tractat una mica. Esclar, això... Com es conjumina, com vas a buscar una producció, perquè en un moment donat dius, va, tinc un catàleg de produccions, però és clar, de cara a un temps has d'anar planificant, perquè les produccions, què dura una producció més o menys?
1: Depèn, nosaltres sempre som partidaris d'allargar-les quan més millor, també per una qüestió purament empresarial, que si l'explotació pot ser molt més llarga, els
0: no,
1: números
0: sí, sí, sí,
1: són
0: sí,
1: diferents.
0: Sí.
1: Però clar, aquí hi ha diferents variables que fa que l'explotació pugui ser més llarga o no pugui ser, o més curta. Aquí hi ha diferents variables.
0: Clar, per exemple, el cas d'en Quim, que ara torna a recuperar temps, que és una obra,
1: sí,
0: que ja va tenir ser recorregut, però
1: exacte,
0: que ha anat una mica trompicons, suposo, també a redós de les intervencions que té en Quim a la tele.
1: Sí, l'espectacle a temps ja havia fet moltes funcions, havia fet funcions, havia fet molta gira, havia fet temporada a Barcelona, i estava molt explotada. El que passa que llavors sí que hi havia un temps que es va compaginar la gira de temps amb la gira de Bona Gent, que és aquest espectacle que encara està girant actualment en Quim, que ja portem més de 500 funcions i que sembla que no tingui, fi realment.
0: Sí, és la fórmula televisiva portada,
1: exacte,
0: al teatre, no?
1: Exacte, és un espectacle que agrada moltíssim, repeteix moltíssim a molts llocs, són moltes les poblacions i les ciutats i els teatres que hi hem anat dos i tres vegades, és un espectacle que cada vegada és diferent, mai és igual, i això el fa únic, i té aquesta peculiaritat de que el puguem allargar tant en el temps i que ens funcioni tant i tan bé, i que el mantenim, i és la joia de la corona. Un espectacle que porta 8 anys de gira i més de 500 funcions, ostres.
0: I no es nota l'esgotament del públic, de dir, va, aquesta fórmula està una mica, no?
1: No, en absolut. No. És, el ser cada vegada diferent, la gent li agrada molt, la gent el disfruta, la gent ve disposada, molta gent de públic, a voler explicar coses, a voler compartir les seves històries sense amagar-se'n, i això fa que el públic ens acompanyi constantment, i aquest any segurament farem prop de 50 funcions. Hem fet uns dies a Barcelona quan l'agenda d'en Quim li permet amb el rodatge del Foraster i tot plegat, no podem fer més funcions que un parell de setmanes a Barcelona, però cada any fem unes funcions al Teatre Borràs, ja fa uns quants anys que ho fem, són funcions que sempre s'exhaureixen les entrades, tenim molt públic, vull dir que no...
0: Clar, dius, és que clar, és que això no cal espavilar-se massa més perquè això funciona.
1: Exacte, uh-huh. És així, i en Quim s'hi sent molt a gust, el disfruta moltíssim, i treballa molt, molt a gust, llavors, el compaginem ara amb temps, perquè també tenia ganes de recuperar aquest espectacle, fa 15 anys, 2027 fa 15 anys que el vam estrenar, i en Quim ja feia temps que li rondava pel cap reestrenar-lo, amb una revisió del text, actualitzat, una posada en escena nova, una escenografia nova, etc etc. I llavors va sortir l'oportunitat de poder fer aquesta temporada a Barcelona a partir del setembre, i per això vam decidir de tirar-lo endavant. Però en principi també aniran convivint els dos espectacles en gira.
5: I a vostès quan els hi queda? Quan els hi queda a vostès? No ho saben. Per experiència els hi dic que val més no saber-ho.
6: Últim, perdoni'm.
1: Vull dir que no perquè estrenem temps, deixem de girar bona gent, ans al contrari, ja tenim reserves per l'any que ve, tenim confirmacions per l'any que ve.
0: Sí, sí, i llavors, a part, aquest mateix espectacle, no sé si teniu la versió castellana, o algun dels vostres espectacles el teniu?
1: Tiempo sí que havia fet la versió, o sigui, Temps havia fet la versió castellana, que va ser Tiempo, que el vam fer amb Jorge Sanz, uh-huh. ja fa també, farà més de 10 anys, i que va fer gira per Espanya i una temporada d'un mes i mig, al Teatre Alcázar a Madrid, sí. Però aquesta vegada no es contempla. No contemplem fer versió.
0: No, he vist a la pàgina web i veig que sortia el Tiempo.
1: Sí, exacte. Sí.
0: Suposo que es deixa com un històric de produccions fetes, no?
1: Exacte, sí.
0: Però aquesta fórmula, per exemple, del Foraster a Espanya, que també va fer la seva versió, i si sortim una mica de guió, aquesta fórmula poder no va acabar de triomfar tant com ha arrelat a Catalunya.
1: Sí, s'ha provat i de fet em sembla que era Televisió Espanyola i La Sexta que van fer el programa amb un format igual, d'acord, amb diferents presentadors, però pel que sigui, doncs no ha acabat de tenir la repercussió que ha pogut tenir aquí i no ha arrelat ni ha tingut l'èxit que ha tingut aquí. Aquí estem parlant de que ja porten 10 temporades i cada hivern quan s'emet fa uns tants percents d'audiència boníssims per lo que és la televisió avui en dia. I en digital igual, que són les reproduccions dels capítols després per la plataforma del 3CAT, doncs també fa uns números boníssims. Llavors, bé, té alguna cosa... que el fa especial, sí. I que fa que duri tants i tants anys i... Sí.
0: És gairebé forma part de la família.
1: Hi ha molta gent que diu no forma part de la família, però hi ha molta gent que li diuen en Quim quan anem a fer funcions, que és molt bonic que això ens hem trobat al llarg del temps, o sigui, l'evolució de l'espectacle, l'evolució del Foraster i l'evolució del públic d'aquest espectacle i del Foraster, i dels últims anys cap aquí sí que ens hem detectat el jovent i un públic més familiar, i sí que és cert que moltes vegades li diuen a la gent, en Quim li comenten que sàpigues que els dilluns, el dia que s'emet el Foraster, és una de les millors hores de la setmana perquè agafem tota la família i ens asseiem tots quatre al sofà per veure el capítol del Foraster d'aquella setmana, i només per això ja, ostres, això ja és molt bonic.
5: Ai, Déu meu, i tu com et dius?
7: Em dic Marc.
5: Estàs treballant, Marc?
7: Sí, a l'empresa familiar.
5: De què és l'empresa, Marc?
7: Farà gràcia. De Gardró.
5: A casa teva no fabricareu això. Perquè és una merda, eh? Tu fas Gardró?
7: Fem Gardró ondulat. No aquest tipus de Gardró.
5: Tu veus que és molt mala qualitat.
7: Una merda, no?
0: Només hi ha una limitació. Els pobles. Que potser van acabant els pobles petits.
1: Sí, clar, a mesura que vagin fent pobles es aniran acabant, però bueno, em sembla que en porten 100 i algo, i vull dir, a Catalunya tenim 900 i escaig pobles.
0: Encara tenen marge, no?
1: De menys de 1.000 habitants no n'hi ha tants, però bueno, encara en queda molt. Però,
0: i si n'han d'agafar algun d'una mica més gros, potser també podria entrar, no? Però abans no s'acabin, encara falten temporades.
1: Sí, sí.
0: Però les temporades solen ser... sembla de 12 o de 15 episodis cada vegada.
1: Són de 18 episodis.
0: Ai,
1: perdona, de 16 capítols. D'acord, això ho produeix Brutal Media, és la productora que produeix aquest, el Foraster, és qui té els drets del Foraster, i llavors hi ha l'equip del Foraster, que no té res a veure amb guerrilla, d'acord? Sí, el sí, medi sí, té el sí. seu equip, i sí, hi ha sí, la sí. seva direcció, l'equip de guionistes, càmeres, etc, etc. Llavors, les temporades són 16 capítols, que normalment es divideixen en 8 i 8, vale? 8 capítols, un any, i el següent any, uns mesos després, llavors passen els altres 8 capítols.
0: Sí,
1: clar, s'ha de comptar que el rodatge en Quim, quan va de rodatge Foraster, cada capítol, entrenar, rodar el poble, tornar, escriure monòleg, preparar-lo, etc, etc, doncs són aproximadament més de 3 setmanes.
0: Sí, sí, 3 setmanes per poble.
1: Aproximadament,
0: Més o menys, més o menys.
1: Normalment estan de gener fins al mes de juliol, ben entrat l'agost i anys, rodant la temporada, que llavors s'emet al cap d'uns mesos.
0: Sí, sí, sí. Llavors és que és temps que ell no pot girar ni pot fer massa res, té que estar concentrat en això. Llavors vosaltres, doncs, dieu, què fem, no? Doncs, és quan entren aquestes altres produccions.
1: Exacte.
0: Que llavors com ho feu per seleccionar quins espectacles us poden encaixar?
1: Bé, de fet sí que és veritat que ara sí que tenim la sort de poder seleccionar, com dius tu. Al principi va ser una mica més costós perquè la gent no et coneix, els autors no et coneixen, llavors has d'anar a picar una mica les portes dels autors que a tu t'agraden o que consideris que et podrien escriure un espectacle que amb el qual, en aquest cas, guerrilla se senti còmode. Uh-huh. Nosaltres partim sempre a la base, autoria catalana, teatre d'humor, que expliqui coses, d'acord? Uh-huh. I que tingui aquest punt comercial i popular que ens permeti fer, doncs, grans gires i que ens permeti poder fer una bona explotació a Barcelona. Mm-hmm. Vale? Si compleixem aquestes premisses, doncs llavors, sabent això, vas a buscar. I va ser una mica la feina del principi, anar a buscar, estar molt atent.
0: El que et deia abans, aquests de poble, què collons volen?
1: No, una mica això. Doncs va ser una mica això, fer una miqueta aquesta feina. La primera producció que vam... va ser una coproducció amb en Pep Plaza, també.
0: Sí, sí, en Pep Plaza encara, també és un vell conegut.
1: Encara gira, també va fer forces funcions, temporada a Barcelona, amb el Ramon Madaula, i el que ha anat vinguent i el que vindrà, per sort. Uh-huh. Sí, sí.
0: Però sí, perquè, esclar, això no s'atura. O sigui, tot aquest món és molt canviant i, esclar, estar al dia és complicat, no? Saber quines són les tendències.
1: Sí.
0: No sé, el món de l'humor... sembla que fa un temps estaven molt de moda els monòlegs i allò, pujar dalt d'un escenari, deixar anar un escrit així més o menys enginyós que agradés a la gent, i això ha estat funcionant, però és clar. Potser la sublimació de tot això va ser en Rubianes.
1: Segurament va ser. Ha estat un dels grans monologuistes i això, sens dubte. Passa que això, molts cops, és... a l'hora d'escollir quines produccions, més que no pas el que tu pensis que li agradarà al públic, has d'estar convençut que tu t'agradarà i que podràs formar un bon equip i que d'allà en sortirà un resultat molt digne i que també agradarà a la gent. Si tu estàs convençut d'això, segurament et funcionarà, més o menys, perquè després hi ha les casuístiques de mil, de que si a nivell de públic funciona, de que si trobes teatre per aquest programa, més... bueno,
0: aquestes coses. Sí, sí, sí, sí,
1: però sí que hi ha un punt de sort. Hi ha un punt de sort. Hi ha vegades que hi ha espectacles que dius, no m'hagués pensat que hagués funcionat tant, i d'altres que dius, bueno, doncs ha funcionat menys del que jo esperava. Mm-hmm. Bueno, és una mica de les peculiaritats d'aquest sector, d'aquesta feina.
0: Sí, sí. Allà el tema és que el que tu inverteixis més o menys ho puguis recuperar, i llavors si venen més bolos i la cosa funciona més bé, doncs fantàstic.
1: Exacte.
0: Però és clar, de tot el que heu arribat a produir, que no sé quantes obres heu produït, de quina xifra parlem, així a grosso modo?
1: De produccions?
0: Sí.
1: Home, ara, en total, amb els de guerrilla i tal, sí, més de 10 ja portem. No els vull comptar, no la seva memòria, però sí.
0: Sí, sí. 10 produccions. Llavors, diguem-ne que totes han funcionat o n'hi ha hagut alguna que, sense entrar en detall de cadascuna?
1: No, totes funcionen. N'hi ha que tenen el que t'explicava al principi, n'hi ha que els hi pots donar una explotació més llarga i llavors fan més funcions, ergo, funciona més, uh-huh. I n'hi ha que, pel que sigui, doncs has de fer una explotació més curta i no pots fer tantes funcions i funciona menys. És una mica així. No, totes estem contents. Si et rodeges d'un bon equip, la meva feina, una mica, la de producció executiva, que seria una mica, és la de vetllar perquè les produccions totes tinguin un bon equip, i les parts artístiques, d'acord, ja sigui la direcció, l'adjunta de direcció, etc, etc,
0: que sigui gent solvent.
1: més que sigui gent solvent, doncs de que es lliguin, que s'entenguin i de que tots plegats es pugui crear un espectacle i es pugui pujar un espectacle que funcioni. Llavors és una mica, si tu parteixes una mica d'això, tens un bon text i tens un bon equip artístic, et funcionarà més o menys, per el que et comentava, però tindràs un bon producte que podràs anar tot arreu que... i que te'l programaran més o menys, però te'l programaran. Sí, sí.
0: Clar, llavors fas tota la producció. Aviam, també el tipus d'espectacle que feu potser té un risc més petit, perquè no parlem d'un musical, perquè per exemple un musical sí que és invertir molts diners en un vestuari, en uns decorats, amb tota una infraestructura tècnica complicada. Que això sí que llavors dius, ostres, si això ens falla i no fem un volum de producció, de representacions, ens anem al canyet.
1: Sí, està clar. Tot i que l'any que ve tenim una producció que s'estrenarà el mes de març, que es diu La Convidada.
0: Entrem a les primícies. O...
1: Això, les primícies. Que és una producció que són 7 personatges. No és una gran producció, però ja sí que són espectacles de mitjà format que ja requereix de tenir un equip important de gent tant a dintre com a fora escenari, perquè 7 personatges amb una gran escenografia, etc, ja són paraules majors. Això serà una coproducció, no serà una producció totalment nostra, sinó que serà conjuntament amb Vitor, que és la productora gironina que s'encarrega doncs, de produir molts dels espectacles i coproduir molts dels espectacles que volten pel país i de l'organització del Festival Temporada Alta de Girona.
0: O sigui, ja...
1: Farem conjuntament amb Vitor.
0: I llavors suposo que es representarà a Girona, farà gira potser a les capitals catalanes.
1: Sí, va, de moment aquesta producció que de la qual no et puc dir, m'agradaria molt, però no puc dir encara el repartiment,
0: però,
1: que és un repartiment que sí que estem molt contents. Ens ha costat, perquè set personatges, tu t'imagines un repartiment, t'imagines un càsting, però llavors la gent l'ha llegit, li ha d'agradar, li ha d'entrar per dates. No és fàcil un repartiment de tanta gent que coincideixi i que sigui heterogeni, que et lligui i que... Però ho hem aconseguit, estem molt contents. Encara no te'l puc desvetllar, però bueno.
0: No passa res.
1: L'espectacle sí que estarà dirigit per l'Enric Cambrai. De fet, va ser ell. Amb l'Enric ens coneixíem de ja fa temps. I l'Enric és un tio polivalent, és un tio que tant...
0: Però i a més un tio que els espectacles que ha fet, ostres, ha fet espectacles molt potents, alguns ell sol, i és un... algú que l'hem vist en musicals, amb l'Àngel Llàtzer,
1: ha dirigit shows de gran format. Aquesta tarda parlava amb ell i està a Madrid, que està representant el seu Hamlet, l'està fent en castellà, un espectacle de molt petit format, però que és una delícia.
0: O sigui, ja l'havia fet aquí a Barcelona,
1: l'ha fet aquí, havia fet el Hamlet 1.0, el 2.0, i ara està a Madrid, l'està interpretant a Madrid, ha portat la gira i va portar la direcció artística de la Rigoberta Bandini. Vull dir que és un tio super polivalent, un enamorat i un currante del teatre. Llavors ell ens va fer la proposta aquesta, va dir: conec un espectacle que ha fet 2 temporades al West End a Londres, perquè l'espectacle és anglès, vam comprar els drets, i
0: és una comèdia, els drets.
1: Exacte, és una comèdia que crec que pot encaixar molt bé i m'agradaria molt fer-la amb vosaltres. Vam començar a parlar, ens la vam llegir, en Quim li va agradar molt, i vam dir, hòstia, doncs va, tirem endavant, què hem de fer? Llavors va ser quan vam anar a picar a la porta de Vitor Produccions per fer-la conjuntament. Vitor la van llegir, els va agradar moltíssim, i ens vam entendre i la fem entre tots dos. Comença el 29, em sembla que és el 29 de març de l'any que ve, entra a Barcelona, fa temporada fins al mes de juny, i llavors a la tardor del 27 farà gira pel territori.
0: Però aquestes coses, clar, tenen el seu procés, s'haurà de fer els assajos, s'ha de fer tota la producció de l'espectacle, i llavors buscar on es podrà girar i tota aquesta història. Clar, això és un encaix que aquestes produccions sempre van d'un any per l'altre, potser.
1: A 3 anys vista estem
0: treballant. A 3 anys vista.
1: Sí. Nosaltres el projecte que tenim és a 3 anys vista.
0: O sigui, ja porteu 2 anys endarrere. Exacte. Parlant, movent el tema.
1: No, portem més d'un any i estem... A part d'aquesta que et dic, hi ha una altra producció que s'estrenarà l'any vinent també, que és un nou text d'en Ramon Madaula, que tampoc et puc dir el repartiment, però és una cosa més petita, però s'estrenarà l'estiu vinent dins el Grec de Barcelona, el Festival Grec, I aquesta girarà la tardor del 2028. S'estrena l'any que ve, fa temporada l'any que ve a Barcelona, durant l'estiu, durant el
0: temps. Serà...
1: I fins a la tardor del 28 no podrà fer gira, i ara estem ja tancant la gira del 2028, sí, sí. Que es va a 2 o 3 anys vista.
0: Sí, però, sí. Per exemple, el Tigre i els Bons ja estan morts? O aquestes produccions encara es aniran fent?
1: No estan morts, el que passa que sí que per... una evolució natural, els actors també i les actrius els hi van sortint feines i llavors
0: han d'anar a buscar finestres.
1: Correcte.
0: Per quan es pot
1: del
0: fer.
1: Del Tigre ens queden unes funcions i llavors dels Bons també ens queden una desena de funcions ara a final d'any, que tant en Buixaderes com en Madaula tenien, i l'Anna Casals tenien un petit forat d'unes setmanes per poder incloure funcions, i és on te les hem inclòs i és una desena de funcions que farem, i llavors sí que hi ha que ja quedarà finiquitat.
0: Però també és un espectacle que el vam poder veure, i que jo crec que té força recorregut, és una obra que està bé.
1: N'ha tingut molt, Vull dir, va fer una temporada molt bona a Barcelona, vam estar al Teatre Poliorama, i haurà fet més de 50 funcions amb gira. D'acord? Llavors, avui en dia fer 50 funcions és un èxit. Antigament, fa uns anys enrere, segurament parlaves amb la gent, i 50 funcions era lo normal. Avui en dia fer 50 funcions pel territori i ja és un èxit. Ja molts cops ja no és lo normal. O sigui, a l'hora de fer els pressupostos d'explotació, les productores ja molts cops ja no contem ni 50 funcions de gira, sinó ja que contem menys, perquè costa, cada vegada costa més que es programi pel territori, i llavors cada vegada hi ha menys funcions. De la realitat.
0: Darrerament es parlava molt de que el teatre feia com una revifalla, que cada vegada hi havia més gent que anava a veure espectacles teatrals, però per el que m'expliques sembla que moure's per segons quin àmbit costa. Com està això en general?
1: Hi ha aquesta dualitat, jo crec que el sector, a Barcelona per exemple l'any passat es va traspassar la barrera als 3 milions d'espectadors. ADETCA, que és l'entitat, l'associació que agrupa les productores que estem nosaltres, estem a dintre, i les sales de teatre, estaven contentíssims perquè per això es va superar els 3 milions d'espectadors, uns números boníssims. No han fet més que créixer els últims anys, sobretot d'ençà de la pandèmia, que va ser una sotregada molt bèstia.
0: Sí, esclar.
1: Pujant i batent...
0: Va ser una sotregada per tothom.
1: I batent el rècord aquest dels 3 milions. El que passa que sí que és cert que va una mica en detriment de lo que és l'explotació pel territori. Antigament, no sé quines són les raons, però antigament es programava més. Es programava més, hi ha tot un circuit de teatres públics o privats, que aquests sí que continuen programant, però llavors hi havia tot un circuit de teatres més petits que programaven esporàdicament. Per les festes majors es programava molt teatre abans.
0: Antigament la Diputació de Girona, les diputacions en general tenien partides per ajudar els ajuntaments en aquest aspecte, i potser això s'ha anat perdent.
1: No crec que sigui una qüestió d'ajuts de l'administració. L'administració té diferents eines, encara avui en dia, que ajuden tant a les administracions com a les companyies perquè puguin girar. Jo crec que és una qüestió que hi ha canvis, i com tu comentaves abans, el públic ha canviat, tot ha canviat, doncs ha canviat una mica el concepte a l'hora de fer gires, a l'hora de programar. Els teatres de Barcelona han canviat avui en dia. Hi ha el que se'n diu la multiprogramació. Abans això no hi era. La multiprogramació en un teatre no hi era. I a l'hora de concebre la escenografia, tu has de pensar les escenografies, tu has de pensar a les 8 del vespre, que tindràs l'hora bona, però és que a les 10 hi haurà algú altre darrere, llavors tu tindràs mitja hora amb els teus tècnics per decantar tota la escenografia, perquè llavors ha d'actuar-ne un altre.
0: Una mica com els concerts, que actua un grup i després n'actua un altre i han de moure...
1: Tema música. Tampoc fa tants i tants anys que la música ha entrat als teatres. Fa tants anys que els músics es nodrien

0: on la programació de música en directe ja és un tant per cent molt, molt alt de tota la programació, ratllant el 50%. Llavors ens fa que hagis de conviure. Això, juntament amb que hi ha molts equipaments de que no s'han renovat, de que tècnicament no estan adequats, llavors a l'hora de fer-hi qualsevol funció doncs és un, té un cost
1: extra perquè s'ha d'adequar,
0: etc. Tot el tema ateneus, centres parroquials, etc. Jo sóc un gran defensor de que ho notes, quan encara n'hi han i són entitats i són que agrupen un gran nombre de gent que de forma voluntària et tiren endavant una programació, i fa que aquella població o aquella ciutat doncs
1: tingui la seva
0: programació. Això també ha anat baixant pels motius que sigui, que no els sé, però n'hi ha molts que han anat tancant o que han desaparegut. N'hi ha algun altre que
1: ha fet una revifalla.
0: Que ha fet una revifalla, està clar. Vull dir que tot això són símptomes. Les festes majors abans es programava molt més teatre que ara. D'acord? I et dic, jo crec que la música ara es programa molt més que abans, en directe, i llavors, bueno, fa que pel territori hi hagin menys funcions.
1: Sí, sí. El pastís es reparteix amb més oferta artística, i això fa que el teatre doncs vagi perdent una mica de quota.
0: Exacte.
1: No perquè no hi hagin espais o hi hagi possibilitat de fer que, a banda, i tornant a lo que deies abans dels locals que han de fer multiproducció, doncs també us trobeu que potser això dificulta la manera de plantejar els espectacles, que han de ser espectacles que siguin lleugers, que siguin fàcils de... que siguin versàtils a l'hora de poder-los muntar i desmuntar.
0: Això està clar, això és una qüestió de, com deia abans, quan fas el pressupost d'explotació, t'ho has de tenir en compte. Si tu vols fer un espectacle de mitjà format i la convidada, per exemple, doncs és una escenografia que és una casa de dos pisos, una casa anglesa de dos pisos. Si tu vols fer una casa anglesa de dos pisos, necessites una escenografia que necessitaràs, doncs, no sé quant personal per muntar-la, per desmuntar-la.
1: Ah, hi ha una fusteria.
0: El cost per anar de gira, sí, sí. Doncs és clar, molt més gran, i llavors t'agafaran a molts menys llocs. Bueno, és una aposta...
1: més arriscada.
0: Més arriscada, però que si es pot fer i es vol fer, doncs per què no? Et volia comentar una cosa, i ara m'he perdut, arrel del que comentaves de la multiprogramació.
1: Sí, de les sales aquestes que doncs, combinen diversos espectacles.
0: Exacte.
1: Al moment.
0: Jo això ni ho critico, ni ho deixo de criticar, Les coses canvien, i el món del teatre i de la cultura és canviant, com tots, i llavors no queda més que adaptar-te. Abans les explotacions eren molt més llargues, també, d'acord? Entrar 3 mesos en un teatre a Barcelona era comú. Ara costa molt, ja. Estar 3 mesos en un teatre ja costa molt. I els teatres de Sake ja t'ofereixen moltes menys setmanes. Moltes menys setmanes vol dir que tens menys dies per portar-hi públic, vol dir que tens menys dies per fer calaix.
1: Ja,
0: català.
1: Sí, sí.
0: D'acord? Llavors és molt més arriscat, però clar, hi ha tanta producció, perquè de producció n'hi ha molta... Ells han de jugar amb aquesta multiprogramació que et dic per arribar a molts públics, perquè hi ha molt públic que avui en dia no anirà a veure una obra de teatre convencional,
1: sí,
0: de manera,
1: sí, sí,
0: però sí,
1: sí
0: que anirà a veure doncs, aquell youtuber que fa una xerrada i que,
1: sí, que
0: s'acaba muntant un show i que també arrossega molta gent i que està molt bé que sigui així, i llavors doncs, els teatres lògicament ho volen fer cabre tot i...
1: Bueno, necessiten que el teatre estigui sempre ple al màxim de temps possible.
0: Totalment,
1: però és que el model a Barcelona o Catalunya és diferent del que hi ha a Madrid, que hi ha grans produccions que potser és clar, veure espectacles com el del Joan Pere i el de ostres, el que va estar tants anys,
0: el Paco Morat.
1: El Paco, com has dit,
0: en Joan Pere, l'Estanya Pareja.
1: L'Estanya Pareja, exactament.
0: Exacte, que van fer, sí, sí.
1: Doncs van estar com 3 o 4 anys,
0: molts anys.
1: I dius, això com és que bé sembla que en aquell moment va funcionar això, ara avui en dia a Barcelona és inviable?
0: Més que inviable, sí, primerament que ara la gent té molta més oferta que abans, d'acord? També va ser un rar avis en la seva època,
1: Sí, va ser una cosa
0: molt més llarga, però també va ser, va enganxar en un moment, amb aquella parella que entrava molt bé i bueno, és allò que comences la roda i allà doncs, cada dia hi arribaven autocars a veure l'espectacle.
1: Venien de províncies.
0: Exacte, inclús em sembla que van fer un record Guinness.

0: És, vull dir, sí, sí. Hi ha exemples, d'espectacles que funcionen molt bé aquí a Barcelona, també. Hi ha l'exemple de Maricel, que l'han reposat
1: sí, vegades.
0: Va estar-hi ara un any. Sí. Jo crec que si hagués pogut estar més temps, hagués continuat. A Madrid, jo no sé, no conec jo la realitat de Madrid. L'únic que sé és que sí, que tenen una indústria molt més potent, atrau molt més, té molt més turisme cultural, per dir-ho d'una manera, i llavors ens fa que puguin jugar amb produccions internacionals molt més grans, que porten molt públic, que poden estar molts i molts mesos en cartell, si no anys. Aquí a Barcelona això costa més. Jo suposo que hi ha algú, sé que hi ha gent que ho ha intentat, sé que hi ha empreses que ho han intentat. El Mago Pop, de fet, una de les seves intencions amb el Teatre Victòria és això, crear un pol a Barcelona, un punt important, saps?, per portar produccions estrangeres i que puguin tenir una llarga explotació aquí a Barcelona i que la gent vingui a Barcelona expressament al Teatre Victòria a veure aquell espectacle, o al mateix Mago Pop.
1: Sí.
0: El que passa que és veritat que és diferent. O sigui, Madrid a Barcelona no té res a veure. S'assembla molt més, doncs, al West End de Londres,
1: sí, o tot i que no hi arriba, no? O un Broadway, no?
0: De Nova York.
1: Tot i que Broadway em sembla que també
0: No hi arriba, però bueno, sí que han sabut crear una indústria que aquí a Barcelona no hi és.
1: Mm-hmm. Bé, doncs, jo crec que ens hem fet ja, portem ja 40 minuts de xerrada. Bé, i el futur com el veus? Sí, ja ràpidament, per fer una pinzellada, el veus bé, no? Des de República de Guerrilla o Guerrilla,
0: sí,
1: Produccions?
0: Nosaltres continuem treballant amb moltes ganes. Tenim, això et dic, tenim diferents produccions en dansa que s'estrenaran tant aquest any com el 2027 i amb projectes nous, amb ganes de continuar, amb ganes de no parar. Sí. Llavors el públic és...
1: 25 anys més.
0: 25 anys més, home, i tant, pot ser. 25 anys més. El públic serà qui dirà si llavors ens acompanya o ens acompanya, però sí, de ganes i de projectes n'hi ha molts. En Quim té moltes ganes d'aquesta etapa nova de produccions, li agrada molt, també se l'agafa, li agrada llegir els textos, qui pot interpretar-ho, qui no pot interpretar-ho, qui pot dirigir-ho,
1: que participa també en el procés,
0: participa moltíssim en tot
1: de maduració
0: el procés,
1: del projecte,
0: i llavors és una línia molt que hi hem anat arribant a poc, però jo crec que ara ens hi sentim molt a gust, la gent ens coneix, sap la manera que tenim de treballar a Guerrilla, ens comencen a conèixer, i això quan passa és molt bonic, perquè saben que els que tractem bé tothom, que ens
1: aquests celebrats d'Arbúcies no són professionals.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, David, moltes gràcies. Gràcies per... I per avançar-nos, tot i que no ens pots explicar massa cosa,
0: ja
1: ho entenc.
0: Ja m'agradaria, però no, i no es pot. Ja.
1: No, perquè també hi ha temes contractuals i tot això. No?
0: Exacte. Mitja.
1: Per tant, moltes gràcies, David.
0: Si seguiu les xarxes, d'aquí poc ja es aniran sabent.
1: Molt bé, doncs estarem pendents.
0: Molt bé, gràcies.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar del festival Villa Margarita. Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta, a la Meteo Xavier Soler, a les recomanades Marta Rubio, a la secció Ricardo Mejía i un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència especial de David Grau a l'entrevista. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iBooks, Facebook i a Instagram. També al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb un text o una nota de veu breu al telèfon 603 487 129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista. El repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Què tindrem avui? Doncs la intriga de saber si Dorayakis de Flashyashim i Trenta Ufam mantenen el lideratge o no. També a la categoria dels aspirants et presentarem dues novetats i també dues cançons que eren aspirants, avui s'incorporen entre les 40 de la llista, amb pujades, amb baixades, i comencem la llista amb la més veterana de totes. Atenció, 42 setmanes, avui pràcticament diu adéu de la llista, Golden de Hunter X.
1: Rècord de permanència. Número

0: La Rosalia perd un parell de posicions. La tenim situada des de la 38. Això es deia La Perla. A la 37, la primera de les dues entrades, se l'emporta Taylor Swift amb una de les cançons de la banda sonora de Toy Story 5. Aquesta que es diu I Knew It, I Knew You, que està sent tot un èxit número 1 global i arriba ja a la primera llista.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 3.

la 35 he trobat aquesta cançó tan i tan bonica d'Ivan Herzog, que es deia Des de lluny. La tenim de pujada, 5 amunt. A la 34, baixada per Digue-m'ho tu, l'èxit de Mariona Skoda.

0: És la segona setmana per Maroon 5 a la primera llista. Heroin en suma 5, de la 37 a la 32. A la 31 hi trobem la segona de les entrades. Se l'emporta Joan Dausà, al costat de Mama Duixa, amb una de les cares ocultes del seu últim treball d'estudi Immortals. Finalment hem pogut escoltar aquest Papi posa al disc, una cançó molt divertida, molt estiuenca, i que ja entra a la llista.
1: Aquesta cançó
2: avui entra a la primera llista.
1: Número 31. Veus

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista.
2: Número 30.

Tercera setmana pels Amics de les Arts. A la primera llista, Segurament t'estimo, puja 5 posicions i ja està a la 30. De seguida a la 29 i seguim el repàs de les 40 cançons més importants de la setmana. Abans anem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar No hi ha pla B, la nova cançó de Búhos, al costat de Leire Martínez. Continuen com aspirants.

Smite és la 23a setmana d'aquesta cançó a la primera llista i mica en mica doncs, ja va baixant posicions. En baixa dues aquesta setmana. La 25, una de les bones pujades que tenim aquesta setmana, una de les que puja més posicions, no és la que més, però sí que és la segona que puja més. Just the way you are, la nova versió

estem a punt de tancar aquesta primera hora de la llista. Acaba de sonar Temper City, Self-Aware, la seva tercera setmana, en suma 5. I ja la tenim a la 21. I abans de tancar hora, viatgem en el temps. Ens anem fins al 2014, perquè en una setmana com la que ens trobem del 2014, el número 1 de la primera llista era pels Coldplay. Els trobem molt a faltar, sembla que estan preparant noves cançons que podrien arribar al 2027. De moment els escoltem amb aquesta que es diu Sky Full of Stars.

destacada important, la que s'emporta Bruno Mars, perquè ha passat de la 11 fins a la número 20 en la seva cinquena, amb la seva quinzena setmana ja aquí a la primera llista. Una segona hora que ens portarà a descobrir si Dora Yakis continua sent el líder de la primera llista o no. La col·laboració de Flashy, Ice Cream i 30 UFAM es va portar el lideratge fa tot just una setmana i veurem què passarà aquí. Hem de presentar també dues cançons a la categoria dels aspirants, una de les quals arriba tot seguit. I és una nova cançó de Soc un Bohemio, un artista que té presència a la primera llista i n'ha tingut amb algunes de les seves cançons i ho podria fer amb aquesta tan estiuenca que es diu Un dia qualsevol d'agost. Arriba com a nou aspirant Soc un Bohemio. Sí.

0: allò que és un èxit sona a la primera llista.
1: Número 18.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Sisena setmana per 31 fam, anem tirant. Doncs mira, això és el que van fent. Van tirant cap amunt, en aquest cas. Els que no tiren cap amunt, sinó que tiren ja cap avant, perquè ja van liderar la primera llista, són Siderland. Aquesta enganxifosa cançó que es diu Tututuru és una de les importants de l'any. Suma gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify en per 3.

Aquí tenies a Miqui Núñez un altre cop. Doncs un altre cop fa una pujada bona a la primera llista, des de la 18 a la 14, amb aquesta cançó tan i tan estiuenca. A la 13 també tenim una pujada important de 6 llocs per Head Dead, I Made You Love Me, és la nova cançó d'Ariana Grande, que s'aproxima al top 10. Número 3.

de les 10 primeres posicions. De moment no hi entren encara els Catarres, potser la setmana vinent serà la seva setmana. Abans d'obrir el top 10, ens anem a la categoria dels aspirants per estrenar una altra cançó, Sant Joan.

Navarro avui s'ha incorporat entre el top 10, n'ha sumat 3, amb això que es deia inigualable, és la seva novena setmana i ja el tenim entre les 10 primeres. A la 9, baixada de 3 llocs per l'Olivia Rodrigo i una de les seves noves cançons. És el Drop Dead. Número 9.

cada setmana escala més posicions, Doctor Prats, amb la cançó oficial del Tour de França, en la seva versió que farà a Barcelona. Energia, en suma dues de les 7, de la 10 a la 8. A la 7, baixada de New Religion, ja va liderar la primera llista i BB Reixa, doncs, va reduir.

Fumig amb la seva cançó de comiat, juntament amb un bon grapat d'artistes. La gent de la Mediterrània la tenim situada des de les 6. De seguida la 5, la 4, la 3, la 2 i la 1. Abans passem per la categoria dels aspirants per posar la Fred García. El tenim aquí des de la setmana passada amb aquesta cançó Vine'm a buscar. Continua com aspirant, un dels artistes mimats de la primera llista. Vine'm a buscar.

Dominic Fike, situat des de la 5. L'hem escoltat amb aquesta que es deia Baby Doll. A la 4, qui tenim aquí? Doncs hi tenim a Gracie Abrams, mantenint posició. Això es diu Hit the

0: pistola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Doncs atenció, perquè Flash i Ice Cream perden el lideratge, sonen des de la número 2 al costat de 30, ho fam amb Dora i Akis, i això vol dir que aquesta setmana tindrem un nou líder a la primera llista, una nova líder en aquest cas, perquè és una cantant femenina, una artista que ens encanta i que a més a més s'emporta la pujada més important de la setmana de 8 posicions, una cançó que va entrar fa 3 setmanes a la primera llista i que en 3 setmanes n'ha tingut prou per aconseguir el lideratge de la primera llista. Parlem d'Olivia Rodrigo amb una altra de les seves noves cançons, aquesta es diu The Cure. Amb ella marxem, ens retrobem d'aquí una setmana a la primera llista. Que vagi molt i molt bé. Adéu. Número 1.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
0: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
2: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan, entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Com diem, situació, doncs, molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a la P7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
2: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
2: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5 i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
3: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
2: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
5: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
2: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
0: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
2: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
6: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
7: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com evoluciona tota la temperatura.
6: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
0: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
2: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
0: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
2: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
9: O sigui, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
10: Algo haremos, a piscina, algo de playa i casa i aire acondicionado.
11: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta, però bueno, et fas una bona dutxa, amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
8: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
0: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I més successos, i també a les platges. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
2: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
2: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
0: Seguim parlant de successos. En aquest cas ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avèria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
2: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
0: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
2: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Caral Tàries.
12: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
13: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, si us plau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
12: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany, o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
14: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem d'anar cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
12: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
2: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
0: I aquí a nivell català marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
2: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
15: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
16: Algunes coses que tenim damunt de la taula no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
15: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
17: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, eren els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
15: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
0: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
2: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sonar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoperreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire. Però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, cinc anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Murcia. Ja anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I.
12: Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
13: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
14: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
15: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
10: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
0: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en tot.
1: Les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
16: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
0: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
0: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previs. Vistos.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem 3 carrils tallats, un a la B20 al nus de la Trinitat,

0: un altre a la A27 a la Pobla de Mafumet en sentit Tarragona i un altre a la C14 a Basella en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
1: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
1: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals la L'Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
2: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
1: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
3: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
0: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
1: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores 3 petits incendis de vegetació. A Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs. A la Segarra, a Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
0: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
1: Des de...
0: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
1: Des de Protecció Civil a recomanar precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
4: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
5: Mare, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. Caire que poso el cap és dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
4: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
6: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, i ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
4: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
6: Ara mateix és aire. L'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Quan diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
4: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
0: No ens movem de la rodalia de Barcelona, de Mataró, ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
1: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
7: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
8: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
7: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
0: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
1: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
0: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
1: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
1: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
0: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
1: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
9: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
10: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit, per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, si us plau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
9: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
11: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem d'anar cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
9: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
0: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
1: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir llavors del territori espanyol.
0: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
1: En un acte a València, Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
0: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
1: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
0: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els quatre aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
1: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
12: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
13: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls això no passa. I, per tant, tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu o amb les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant a ser.
12: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
14: La terra no engendra una planta així, qui no acaba sent una impostora.
1: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarró.

0: en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo mai mai o La gran eufòria.
1: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui de nou a partir de les 8 al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: Per tant, una segona victòria avui deixaria el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneko Aguilar, després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell, que insisteixo, cinc anys després recupera.

0: recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
2: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
4: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
3: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
2: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
1: I un altre apunt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
2: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
1: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
5: La xarxa de comunicació. Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
5: 107.6

0: Trescat Info.
1: Bona tarda a les 3.

0: El jutge Juan Carlos Peinado envia Begoña Gómez a judici i li retira el passaport. Ara la dona del president espanyol tindrà prohibit sortir del territori espanyol i haurà de comparèixer cada 15 dies davant del jutge. Begoña Gómez està acusada de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions li demanen 24 anys de presó. Tres persones han mort ofegades a les últimes hores a les platges catalanes. Un home de mitjana edat ha mort avui al matí a la platja barcelonina de Sant Miquel. I a Tarragona, arran de l'ofegament que hi va ahir, hi ha mort un menor avui al matí de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de que ahir morís un dels nois de 12 anys. Un altre dels nois que ahir es va ofegar a la Rabassada també està ingressat en estat crític. El consistori a Tarragona decreta 3 dies de dol oficial. L'exèrcit israelià afirma que està compromès amb l'alto el foc amb Hezbollah mentre continua atacant al sud del Líban. Hi ha com a mínim 16 civils i 2 soldats libanesos morts, tot i que l'ofensiva continua. La diplomàcia intenta reprendre el diàleg. Els negociadors nord-americans viatgen a Suïssa mentre l'Iran rep els mediadors pakistanesos a casa. Bolívia decreta l'estat d'excepció per frenar el bloqueig de les carreteres per les protestes dels camperols contra el govern. Els pagesos rebutgen l'acord que hi van signar el president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país després de setmanes de manifestacions i aldarulls. Els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines. Vies com la coneix Tossa de Mar i Lloret són les de més vigilància per la gran quantitat d'usuaris els caps de setmana. Un control que també té com a objectiu detectar altres delictes, com circular begut, drogat o de forma temerària. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears arran de l'elevat preu dels habitatges. Són espais on no hi ha connexió elèctrica ni abastiment d'aigua. La majoria dels residents són treballadors amb sous baixos que no es poden permetre pagar un lloguer. Doble rècord de l'empresa catalana Flock Drone Art Studio, que va crear la figura d'Antoni Gaudí amb drons. Ahir a la nit, en un festival a Porto, van desplegar 3.097 drons sincronitzats i van establir un nou rècord europeu. També van entrar al llibre Guinness dels rècords per la frase més llarga escrita en drons. Amb l'estiu han arribat les obres de millora en molts carrers de la ciutat de Barcelona. N'hi ha més d'una vintena en marxa que afecten vies com l'Avinguda Meridiana, la Ronda de Dalt, el carrer Balmes i la Rambla, treballs que provoquen, a més, restriccions de trànsit. Els britànics de Prodigy encapçalen el cartell de l'última jornada al Sonar, l'endemà d'una jornada molt de ball, reivindicació i creativitat, amb artistes rapers com el londinenc Sketka o l'artista multimèdia japonès Daito Manabe.
1: Esports. Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. La podeu seguir en directe al web i l'app de...
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 19%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, ara són les 4.

0: Aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho acaba d'anunciar el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts, malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, l'Iran i els Estats Units intenten reprendre les negociacions suspeses aquestes últimes hores. A Catalunya, els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dades ni format, asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que aplega docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. I 3 persones han mort ofegades a les platges del país en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort aquest matí a la platja de Sant Miquel, a Barcelona, i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat també moria un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. A Espanya, el jutge Juan Carlos Peinado envia Begoña Gómez a judici i li retira el passaport. Ara, la dona del president espanyol tindrà prohibit sortir del territori i haurà de comparèixer cada 15 dies davant del jutge. Està acusada de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Les acusacions li demanen 24 anys de presó. I la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns treballadors i han detectat possibles irregularitats i fraus, sobretot en personal fix discontinu i en treballadors que encadenen contractes temporals. Hi ha afectades més de 4.100 persones. A Catalunya, els Mossos comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines. Vies com la que uneix Tossa de Mar i Lloret són de les més vigilades per la gran quantitat d'usuaris els caps de setmana. El control també té com a objectiu detectar altres delictes com circular begut, drogat o de forma temerària. I al Sonar, els britànics de Prodigy encapçalen el cartell de l'última jornada. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com el raper londinenc Skepta i l'artista multimèdia japonès Daito Manabe.
1: Esports.
2: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha acabat tercer i el líder del Mundial, Bezzecchi, ha caigut. Paula Blas ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I aquest vespre a les 8, segon partit del play-off final de l'ACB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana.
0: I del temps, la primavera s'acomiada i ho fan temperatures ja de finals de juliol amb valors de 35 a 39 graus a l'interior. Aquest diumenge arriba l'estiu i ja ens portarà la primera onada de calor de la temporada. Afectarà sobretot les comarques interiors, on es podran assolir els 40 graus de manera puntual.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta hora us informa Jordi Tenes. L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz i ho fa com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim és...
3: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 19%.

0: Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat avui el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat com a mínim avui 16 civils morts, tot i l'alto el foc d'ahir. Amb aquesta ofensiva, el Pakistan anuncia que demà reprenen negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units confirmen que també hi enviaran delegacions. Els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dates ni format, asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit avui al matí, en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha plegat docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals a Barcelona. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort ofegat avui al matí a la platja barcelonina de Sant Miquel i a Tarragona. Ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat des d'ahir en estat crític després de l'ofegament que va patir a la platja de la Rabassada amb més jovent. Durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys i un altre encara està ingressat crític. A l'Ajuntament de Tarragona han decretat 3 dies de dol oficial. Els Mossos d'Esquadra han començat a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades als controls en carreteres gironines. Vies com la que uneix Tossa de Mar i Lloret són les més vigilades per la gran quantitat d'usuaris que hi ha, sobretot els caps de setmana. El control també té com a objectiu detectar d'altres delictes com circular begut, drogat o fer-ho de forma temerària. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears perquè hi ha molta gent que no es pot pagar un lloguer. No hi ha ni connexió elèctrica ni abastiment d'aigua. Detingudes una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits al Sonar, que continua en marxa avui amb una nova jornada. Una segona nit que ha acabat amb 10 detinguts per tràfic de drogues i 2 per requeriments judicials. A més, s'han interposat 53 denúncies per tinença de substàncies i ha investigat també per tràfic de drogues i una persona per apropiació indeguda lleu. Esports.
1: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha acabat tercer i el líder del Mundial, Bezzecchi, ha caigut. Paula Blas ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I aquest vespre, a les 8, segon partit del play-off de la CB de bàsquet, és la final València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrà.
0: Tarda novament, i és l'última d'aquesta primavera molt, molt calorosa. Avui tenim temperatures que ballen entre els 34 i els 39 graus. Demà que arriba l'estiu podran assolir els 40 al Pla de Lleida i els 37 o 38 a punts de les comarques de...
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 20%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: All right, okay. Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: En els propers 60 minuts us explicarem que l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts, malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions a Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. A Espanya, Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. L'alta temperatura i la previsió que pugi més a partir d'aquest diumenge fan que el risc d'incendi sigui molt alt a una setantena de municipis del país. Protecció Civil no descarta aplicar restriccions durant la Revetlla de Sant Joan. L'onada de calor afectarà altres països europeus i a França, per exemple, s'esperen temperatures de rècord. Tres persones mortes, ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat moria aquest matí a la platja barcelonina de Sant Miquel i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. Pel que fa a educació, els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dates ni format. Asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que aplega docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. I 150.000 persones han assistit a l'edició d'enguany del Sónar, segons el balanç de l'organització. El Festival de Música Electrònica acaba aquesta nit amb un cartell encapçalat pels britànics de Prodigy.
1: Esports.
2: Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off, final de l'ACB de bàsquet, València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la general. I el Mundial de Futbol a les 7 comença al Països Baixos, Suècia, a les 10, Alemanya, Costa d'Ivori.
0: I aquesta tarda és la darrera de la primavera astronòmica, assolellada, molt calorosa a l'interior i aquí amb màximes d'entre 34 i 39 graus. Demà ja es poden assolir els 40 al Pla de Lleida i els 37 o 38 a punts de les comarques de Girona. Començarà la primera onada de calor amb l'arribada de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta hora els informa Jordi Tenes. Amb l'Iran, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz com a resposta als atacs d'Israel al Líban, el règim islamista ha emès un comunicat llegit per televisió en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
3: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 21%.

Tanca els ulls, imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant en el cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol, el 7 torna al 19 de juliol. Margarita Music Fest, el Parc Margarita Music Fest, Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que avui li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, un magistrat que ha enviat avui a judici la dona de Pedro Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció als negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a atacar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat com a mínim 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà reprenen les negociacions a Suïssa. I l'Iran i els Estats Units confirmen que envien delegacions. Els docents anuncien noves mobilitzacions per l'inici del curs vinent. Ho ha decidit avui l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega professionals del món de l'educació i representants sindicals. També demanen al govern que convoqui aquest estiu al comitè de vaga. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort avui al matí a la platja barcelonina de Sant Miquel. I a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de l'Arrabassada, on en el rescat hi va morir un primer menor de 12 anys. N'hi ha un tercer, també de 13 anys, que continua ingressat en estat crític. L'Ajuntament tarragoní decreta 3 dies de dol oficial. Les altes temperatures i la previsió que encara puguin més a partir de demà fan que el risc sigui elevat i molt elevat pel que fa a incendis a una setantena de municipis del país. Protecció Civil no descarta aplicar restriccions durant la revetlla de Sant Joan dimarts vinent, amb una onada de calor que afecta també altres països europeus. A França, per exemple, també esperen temperatura rècord. Es multipliquen els assentaments de caravanes a les Balears arran de l'elevat preu dels habitatges. Són espais on no hi ha connexió elèctrica ni abastiment d'aigua. La majoria dels residents són treballadors amb sous baixos que no es poden permetre pagar un lloguer. Els Mossos d'Esquadra comencen a fer servir una ITV mòbil per detectar motos manipulades dels controls que fan en carreteres de Girona. En carreteres com la que uneix Tossa de Mar i Lloret, de les més vigilades, sobretot també els caps de setmana. El control també té com a objectiu detectar d'altres delictes, com circular begut, drogat o fer-ho de forma temerària. 150.000 persones han assistit a l'edició d'enguany del Sonar, segons el balanç de l'organització. Festival de música electrònica que s'acaba aquesta nit i matinada amb un cartell que encapçalen els britànics de Prodigy.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol ha començat ara als Països Baixos, Suècia, a les 10, Alemanya, Costa d'Ivori. Aquest vespre a les 8, segon partit del play-off de l'ACB de bàsquet, és la final València-Barça amb 1-0 per l'equip blaugrana. I Paula Blas ja guanya l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la general.
0: Aquesta nit serà de molt suau a càlida en moltes zones, també a punts de l'interior. Cel mig ennuvolat.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 25%.

0: Begoña Gómez presentarà un recurs contra la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. El magistrat ha enviat avui a judici la dona de Sánchez pels delictes de malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. L'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz pels atacs d'Israel al sud del Líban. Ho ha anunciat el règim després que els últims bombardejos han deixat almenys 16 civils morts malgrat l'alto el foc d'ahir. Tot i l'ofensiva, el Pakistan ha anunciat que demà es reprenen les negociacions de Suïssa i l'Iran i els Estats Units han confirmat que hi enviaran delegacions. Els docents alerten que l'inici del curs serà convuls, tot i que encara no concreten ni dates ni format, asseguren que els primers dies de classe hi tornarà a haver vagues i protestes. Ho han decidit aquest matí en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que aplega docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants sindicals. Tres persones han mort ofegades a les platges catalanes en menys de 24 hores. Un home de mitjana edat ha mort aquest matí a la platja barcelonina de Sant Miquel, i a Tarragona ha mort un menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'ofegament d'ahir a la platja de la Rabassada, on durant el rescat va morir un primer menor de 12 anys. El consistori tarragoní ha decretat 3 dies de dol oficial. L'alta temperatura i la previsió que aquest diumenge encara pugui més fan que el risc pugi més, volem dir, aquestes temperatures, fan que el risc d'incendi sigui molt alt a una setantena de municipis del país. L'onada de calor afecta altres països europeus, com França, on s'esperen temperatures de rècord. Els treballadors de la banca diuen prou a la pressió comercial que reben per ampliar beneficis, i un 85% denuncien que han arribat a límits insuportables. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio aborda aquest vespre quina és la situació al sector financer.
1: Esports.
2: Al Mundial de Futbol tenim el descans al Països Baixos 2, Suècia 0, i ara acaba d'arrencar el partit del Barça de bàsquet, el segon partit de la final contra el València, amb 1-0 per l'equip blaurana. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina, la catalana és líder de la general, i Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I pel que fa el temps, aquesta nit serà de molt suau a càlida a moltes zones, també a punts de l'interior. Cel mig ennuvolat a les comarques de Lleida i Tarragona, on arriben tempestes desgastades des de l'Aragó. Demà sol, núvols prims i pols en suspensió al cel, encara amb més calor, i s'assoliran els 40 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: 8 i gairebé 4 minuts us acompanyarà fins a les 9, Xavier Palau. Begoña Gómez recorrerà la retirada del passaport que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, que l'ha enviat a judici per 4 delictes. El magistrat creu que els policies que escorten la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugar-se. La Moncloa denuncia l'obsessió i la desproporció de Peinado, i els sindicats policials li exigeixen que rectifiqui. Madrid al Baix.
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Armúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 28%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 43%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 54%.

0: around.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 53%.